0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 3. Aquest és el so de l'Empordà. La millor música del món, en una sola.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lu, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital. 25.

0: I que sona bé.
1: Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà. Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més. La que més ens agrada.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys posant música a l'Empordà.
3: La ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació, sens dubte, de servei públic pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 7. El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alzina.
2: Molt bones, guapos, som el grup Arjau de Veneres.
3: De Palafrugell.
4: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
2: Per molts anys.
3: Adéu. Feliços 25.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Bon dia.
1: Bon dia. Avui continuem amb aquest temps estiuenc abans de que canvi el temps aquest dimecres a la tarda.
0: Bon dia, com esteu? Són les 8 d'avui, dimarts 15 de setembre del 2026. A Sant Feliu de Guíxols han vist sortir el sol quan faltaven 2 minuts per 8:15 del matí i ara mateix estan a una temperatura de 23 graus. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem, com sempre, des de Ràdio Capital de l'Empordà i que també emetem a Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Encantada de saludar-vos. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que Sant Feliu de Guíxols vol enllestir les obres de reforma del monestir de cara al 2028 per obrir el futur Museu Thyssen. A més, hem de destacar que la Universitat de Girona ha començat el curs amb més de 16.000 estudiants i que Castell d'Aro reunirà el sector del càmping per debatre sobre talent i també tecnologia en el 8è Giro Càmping. Però de seguida repassem tots aquests titulars de les notícies al Baix Empordà, però a més, avui parlarem amb un dels fundadors d'Edicions Sidillà, el senyor Xavier Cortadellas, que enguany aquesta editorial ha celebrat el seu 15è aniversari i a més ha publicat la correspondència inèdita de Mercè Rodoreda amb tres amigues de joventut, entre moltes altres novetats literàries. I, per no alterar la línia d'aquest supermatí, avui reprenem les converses sobre llibres i novetats literàries amb la Maria Teresa Calabús. De seguida repassem tota aquesta informació. Abans, però, com dèiem, fem un repàs als principals titulars. I és que Sant Feliu de Guíxols, com dèiem, vol enllestir les obres de reforma del monestir de cara al 2028 i obrir el futur Museu Thyssen Joan Coll.
2: El govern municipal portarà a aprovació definitiva el projecte de reforma del monestir i de la construcció de l'espai polivalent a l'entrada del municipi.
0: I la Universitat de Girona comença el curs escolar amb més de 16.000 estudiants.
2: El curs també estarà marcat pel 35è aniversari de la institució, el primer de Josep Calbó com a rector, i la substitució de la carpeta tradicional per una bossa reutilitzable blava.

0: I Castell d'Aro reunirà el sector del càmping per debatre sobre el talent i la tecnologia en el 8è Girocàmping Pro.
1: La jornada abordarà la captació de talent, el lideratge, la intel·ligència artificial i la robòtica. També presentarà un estudi sobre l'impacte econòmic i social del turisme de càmping a les comarques gironines.
0: I seguim parlant de turisme perquè Calonge i Sant Antoni supera els 1.300 banys assistits i bat el rècord del servei adaptat Joan.
1: Aquesta és la xifra més alta dels seus 20 anys d'activitat. La nova ubicació de l'Espigó Costa Brava també ha permès oferir més dies de servei i millorar-ne l'accessibilitat.
0: I seguim parlant de turisme perquè la temporada turística al Baix Empordà i a la Costa Brava Centre manté unes dades molt semblants a les de l'any passat, Joan.
1: En una entrevista al Supermatí, la presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, Bàrbara Aller, ha explicat que juliol i agost han registrat ocupacions d'entre el 85% i el 95%.
0: I Palafrugell celebra la Setmana Europea de la Mobilitat amb activitats per fomentar desplaçaments sostenibles. Saludem primer de tot a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
2: Hola, Maria, bon dia.
0: Doncs, com dèiem, Palafrugell, que forma part d'aquesta Setmana de la Mobilitat Sostenible.
2: Prop de 300 alumnes faran sortides en bicicleta fins a Calella de Palafrugell. Can Mario acollirà un circuit de trànsit i la policia local reforçarà la pacificació dels entorns escolars i del centre.
0: I la Fira de Brocanters omple la Bisbal d'Empordà durant la Diada, Carla.
2: La cita va reunir una vintena llarga d'expositors al passeig Marimon Esprer. La trobada de cotxes clàssics va plegar prop de 200 vehicles. La jornada també va incloure propostes gastronòmiques, visites patrimonials i activitats al carrer.
0: I nosaltres, com sempre, a part de fer aquest repàs informatiu al Baix Empordà, hem de fer un repàs al que ha passat més enllà de la nostra comarca.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia de 22 anys a Vidreres. La jove havia sortit a córrer quan un home la va aturar, la va amenaçar i la va agredir sexualment. La policia manté oberta la investigació per aclarir els fets, respecta el cas i busca l'autor de l'agressió. Ursula von der Leyen inaugura el curs polític amb un discurs sobre l'estat de la UE centrat en migració i els menors a internet. La presidenta compareixerà davant l'Eurocambra després d'un estiu marcat per la crisi migratòria de Ceuta, l'intent d'atac amb drons a l'aeroport de Leipzig, que Alemanya atribueix a Rússia, i la victòria de la ultradreta a Saxònia-Anhalt, entre d'altres. S'espera que la cap de l'executiu comunitari plantegi noves mesures per endurir la política migratòria de la UE, pocs mesos després de l'entrada en vigor del Pacte de Migració i Asil. El curs de formació professional comença amb més alumnes nous que mai. Hi ha 15.000 estudiants més que fa dos anys. El curs 2026-2027 arrenca amb 5.000 places noves, 6 cicles nous i 500 professionals educatius més. El govern es compromet a posar aire condicionat a totes les escoles públiques. També vol prioritzar 100 centres per al juny de l'any 2028. El pla que ha anunciat Salvador Illa preveu climatitzar 2.530 centres educatius públics i 51 residències abans de l'any 2031. El Departament de Salut vol prohibir la publicitat de llet de fórmula per a nadons de fins a 6 mesos. La mesura busca protegir la lactància materna i reduir la pressió sobre les famílies. Els professionals avisen que la càrrega no pot recaure només sobre les dones. Moltes han de tornar a la feina abans dels 6 mesos de lactància exclusiva que recomana l'Organització Mundial de la Salut. Puig es queda a Misdin després de comprar a Esteve el 50% que li faltava. La companyia catalana de fragàncies ha pagat 1.200 milions d'euros per l'operació. Ara assumeix el 100% del capital social. Els missatges de text que enviïn les empreses hauran d'anar lligats a un àlies verificat. La mesura vol frenar les estafes i fer més fàcil reconèixer l'emissor. La nova norma busca protegir els usuaris, sobretot en sectors com la banca, la missatgeria i els serveis mèdics.

0: I després d'aquest repàs a les notícies que passen més enllà del Baix Empordà, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica que ens espera al llarg del dia d'avui i dels propers dies, perquè crec que tenim coses interessants. Bon dia, Isaac Vilà.
1: Bon dia, Maria. Com anem?
0: Doncs molt bé, perquè per fi han baixat una mica aquestes temperatures. Sí que és cert que al migdia són més altes, però no sé si tindrem algun canvi de temps.
1: El temps per avui dimarts al Baix Empordà continuarà marcat per aquesta estabilitat i aquest ambient estiuenc, amb una mar molt i molt plàcida i molt tranquil·la a tot el litoral. Ara mateix la temperatura és una mica més alta que ahir a aquesta hora. Els valors ara mateix es mostren entre els 15 i els 20 graus. Per tant, temperatures encara una miqueta fresques a l'interior, però és que ràpidament la temperatura anirà pujant, i és que avui esperem una jornada novament estiuenca. Si ahir vàrem arribar als 35 graus a la Bisbal d'Empordà, avui ens podríem quedar als 32, 33 o fins i tot 34 graus. Tot plegat amb una jornada ben tranquil·la, ben calorosa, i és que aquest setembre, déu-n'hi-do, com és molt fàcil arribar a aquesta xifra de superar els 30 graus. Per tant, continuem amb aquest pic de calor tardà aquí al Baix Empordà. Però que té les hores comptades, i és que a partir de dimecres a la tarda, demà a la tarda, canvia el temps. Creixeran ruixats, tempestes, entraran la tramuntana i esperem una refrescada a partir de dimecres al vespre i a partir de dijous.
0: Per aquells que ja escoltin, fa uns anys que escoltin el Supermatí, ja saben la meva opinió sobre les temperatures altes. Per fi arriba el temps refrescant, per fi arriba aquesta baixada de la temperatura. Veurem com evoluciona allò, el temps cap a finals de setmana. Isaac, moltíssimes gràcies i això, ens tornem a actualitzar demà. I ara escoltem el comentari que avui ens porta Martí Sabrià.
2: S'acaba l'estiu. S'acaba l'estiu i es suposa que, com es feia el segle passat, toca fer balanç de l'anomenada temporada turística. I de ben segur la màxima novetat ha estat el calor desmesurat i l'aixafogor insuportable, que ha convidat més a estar a l'ombra o a l'interior que no a parar el sol. Tot i això, les platges han estat a vessar tot el juliol i tot l'agost, els mesos de vacances escolars, amb famílies senceres a la cerca d'aquest oci tan senzill i sobretot tan brat. No és el primer any que es detecta també, sobretot en les àrees més cares del litoral català, la presència des de primera hora del matí dels anomenats excursionistes, que es lleven d'hora a l'àrea metropolitana, enfilen la gratuïta AP7 i es planten a qualsevol platja de l'Empordà amb cadires, ombreles i neveres farcides de xiveques, gelats i entrepans de truita o de tonyina per aprofitar el dia de fit a fit, sense abandonar el racó conquerit gràcies a posar el despertador a les 6 de la matinada. Dos fets, l'estacionalitat escolar i les obligacions paterno-materno-filial i el dret al lliure accés a l'espai públic que voreja el mar, que expliquen allò que en diem sobre saturació. Aquesta setmana, però, ja serà fàcil trobar taula als restaurants i un lloc a la platja a primera fila de mar, tot i que els hotels segueixen plens, els càmpings ja són mig buits i els habitatges d'ús turístics tancats i barrats un cop fet l'agost. Res de nou sota el sol de la Costa Brava.
0: Doncs veurem com fa aquest anàlisi Bàrbara Aller en l'entrevista que li van fer i que avui tornem a fer aquest repàs. Nosaltres ara escoltem una mica allò de publicitat i tornem d'aquí a uns minuts.
3: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
4: Vall-llobrega celebra la seva Festa Major. Del 18 al 20 de setembre, 3 dies de música, tradició, activitats i molta festa. Divendres, pregó de Festa Major. Cercavirra amb batucada i nit jove amb The Covers Band i els DJs Jan Martín i Rina. Dissabte, 6a edició de les Olimpiades de la Terra. Vermut musical i al vespre, concert, sopar i ball de Festa Major amb l'Orquestra Monte Carlo. Diumenge al matí, sardanes. A la tarda, festa infantil. I per acabar, havaneres amb peix fregit i cremat per tothom. I durant tota la setmana, exposició de pintura. Vine a viure la Festa Major de Vall-llobrega. Més informació a vall-llobrega.cat i a les xarxes socials.
5: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
6: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
5: Quins tractaments fan?
6: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
7: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
8: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot_estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
9: Cansat de no trobar el que busques? Creus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
11: més econòmic del que et penses
10: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
11: del nostre web,
10: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
11: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
10: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
0: I nosaltres, quan són un quart de nou tocats, hem de parlar d'Edicions Sidillà, que va celebrar a finals del mes d'agost el seu 15è aniversari amb la inauguració de la seva nova seu editorial a la Bisbal. I entre altres gestes, l'editorial també va presentar el nou epistolari de Mercè Rodoreda amb les seves tres amigues i una col·lecció dedicada a Enric Vila. Per parlar de tot això, ens visita un dels fundadors d'Edicions Sidillà, Xavier Cortadellas. Bon dia.
12: Molt bon dia, molt bon dia.
0: Primer de tot, gràcies per ser aquí amb nosaltres al Supermatí. També felicitats per aquests 15 anys d'Edicions Sidillà.
12: No, gràcies a vosaltres per convidar-nos. I mira, està bé que hàgim fet 15 anys, perquè així tenim un pretext per això, per convidar-nos, i està molt bé.
0: Com va anar aquesta celebració del 15è aniversari? Com va anar aquest acte que vau celebrar a finals del mes passat?
12: Nosaltres ens va semblar que bé, i sobretot que un cop vam engegar, va passar molt de pressa. I això ens va agradar molt, perquè estàvem una mica neguitosos, però bé, va anar molt bé, va venir molta i molta gent. Els dos vam fer dues presentacions, que van ser tres, perquè l'Enric Vila va presentar els dos primers llibres de la seva col·lecció, abans que ell havia parlat la Carme Monràs, la Laura Borràs i la Carme, una persona que havia conegut aquestes amigues de la Mercè Rodoreda, i bueno, em sembla que es va ser molt i molt interessant.
0: Esclar, parlem de la celebració d'aquest 15è aniversari, però com ha canviat l'editorial en aquests 15 anys? Com ha evolucionat Edicions Sidillà fins a arribar on sou avui dia?
12: Home, ens hem fet grans i hem après moltes i moltes i moltes coses. Gràcies a la gent que s'ha interessat pels nostres llibres i gràcies a les llibreteres i als llibreters i als autors, per descomptat, i a les autores i els distribuïdors, i gràcies a vosaltres també, els mitjans de comunicació. Però hem après moltes i moltes coses. Ens sembla que sabem més quins llibres podem editar i quins llibres és millor que no ens emboliquem gaire a editar, no perquè no ens agradin moltes vegades, sinó perquè hem après, sobretot, quan hi ha possibilitats que un llibre sigui viable i quan un llibre no ho sigui. I això a vegades no editem mai cap llibre que no ens agradi, però sí que hi ha llibres que ens agradaria editar que a vegades no ens veiem en cor.
0: Explicava, no?, que en aquesta celebració dels 15 anys es va presentar aquesta col·lecció, es van presentar aquests dos primers llibres d'Enric Vila, però què podrem trobar en aquesta col·lecció? O sigui, quants llibres hi podrem trobar? Com s'està fent? Què hi podrem trobar sobre Enric Vila?
12: Home, això, fins i tot per nosaltres, comença a ser un misteri. Ens sembla que en seran 7 o 8, però de moment ell va parlant, ell és un home molt i molt entusiasta, molt compromès amb jo diria que amb el país, però també amb la intel·ligència, és un pencaire amb la gent, a mi em sembla. És un home que va molt a fons en els temes que tracta i sobretot és una veu lliure. Mm-hmm. I aquests dos primers llibres, un es diu Ull per Ull i fa un repàs sobre tot això que ara està tan de moda de parlar-ne, que és l'ensenyament, però ell parla dels mestres i es desmarca dels mestres que ha tingut, perquè l'única manera de créixer, i això ho sabem tots, és matar, d'una manera metafòrica, esclar, els nostres pares. I el segon llibre és un llibre que, vist des de Ràdio Capital, sentit des de Ràdio Capital, o vist des de l'Empordà, que és des d'on som ara, o des d'on som nosaltres, pot semblar estrany, però que és importantíssim per la història del país, que és la història de la Rambla. La Rambla és el carrer gran de Catalunya, és allà on han passat moltes de les coses que han marcat la història del nostre país. I en Enric Vila parla de... Bueno, vaig quedar sorprès, parat, de les coses que no sabia, de les coses que vaig aprendre, llegint aquesta breu història de la Rambla.
0: Moltes ganes de llegir aquests dos llibres i els que vindran, que potser en seran uns quants més d'Enric Vila, però també una de les novetats, no?, que presenteu des de l'editorial, que també em genera allò molta intriga, no?, és aquest epistolari que es publica de Mercè Rodoreda amb aquestes tres amigues que també es va presentar en aquest aniversari. És clar, siguent un recull de cartes, què hi podrem trobar allò de les interioritats, no?, de Rodoreda i d'aquestes amigues?
12: Veurem la Mercè Rodoreda aquí com ho queda una persona com qualsevol de nosaltres, amb els seus dubtes, amb els seus problemes, amb les seves il·lusions, amb les seves fidelitats, amb el seu esforç. La Mercè Rodoreda, això són cartes que es van escriure amb tres amigues de la Mercè Rodoreda, i també eren amigues entre elles, que es havien conegut quan eren molt joves en el comissariat de propaganda de la Generalitat durant els anys de la guerra. Llavors, de casualitat, i no només de casualitat, però es tornen a retrobar a finals dels anys 60. I són les cartes que s'escriuen, les vegades que es veuen. Dues d'elles van anar a viure a Romanyà, que són la Mercè Rodoreda de la Carme Manrubia, una altra, la Julieta Franquesa, doncs es va quedar visquent a Suïssa, però la tercera, la Susina Amat, que és la persona amb qui tenim més cartes de la Mercè Rodoreda, era la filla de l'Anna Maria Saludes, que juntament amb la Araceli Buch són les dues persones que han tingut cura d'aquest llibre. La Sofina Amat era una pintora, molt amiga de la Rodoreda, i a més va passar temporades, va viure durant molt de temps a la Vall d'Aro, molt a prop de Romanyà. I aquestes cartes, per nosaltres, són sensacionals. No, no ens sembla que, de veritat, quedi gaire res inèdit de la Rodoreda per editar. I aquí la veiem com a persona, com els problemes que té per fer-se la casa a Romanyà, els problemes que té amb els editors, que això moltes vegades són problemes, i ho dic per experiència, els problemes que té, els dubtes que té per tornar, la seva passió per la literatura, la seva relació amb altres autors, però sobretot la fidelitat amb unes amigues.
0: Per tant, descobrim una part més íntima d'aquesta Rodoreda que a vegades ens sembla allò que sigui extraterrenal una mica en aquest sentit, no? Que la part aquesta més humana, no?, del personatge.
12: Molt i molt humana. Hi ha coses que no les explico perquè no vull aixafacar aquí tant,
0: no.
12: però hi ha coses que et fan tremolar, situacions, moments en què es troba que després també, però no, jo és que a vegades tinc tendència a ser una mica dramàtic, i de dramàtics no són gens aquestes cartes, per entendre'ns, perquè també veus les bromes que es feien entre elles, les il·lusions que tenien, o sigui, és molt entranyable, no? I veus una cosa que, mira, entronco amb el que deia abans de l'Enric Vila, dels mestres, veus que al final tots tenim els peus de fang, i tots som persones amb... Vaja, estimes la Rodoreda justament perquè la desmitifiques.
0: Doncs també moltes ganes de llegir a Rodoreda i a les seves tres amigues. Esclar, 15 anys, allò, podem dir que Edicions Sidillà està plenament consolidat, però, esclar, com ha de ser el futur d'una editorial, no?, que treballa el territori pel territori i que a més, no?, aposta per grans autors. Esclar, no sé quins han de ser els passos de futur davant de tot això.
12: Nosaltres continuarem com som, treballem perquè estem per la literatura, per la nostra llengua, per la nostra cultura, pel nostre país, per la nostra gent. I continuarem així. La veritat és que no ens va tan malament la cosa. Anem fent, editem entre 10 i 15 llibres a l'any i la veritat és que volem continuar endavant mentre tinguem salut i volem que això tingui continuïtat i aquest país té futur i la literatura té futur i la gent que escriu quan s'hi esforça molt i quan val la pena el que escriu també té futur. Nosaltres som uns optimistes, no ens dedicaríem a altres coses.
0: Clar, no sé si... És complicat, no?, que aconseguir tota aquesta lluita en un món tan ferotge com és el món editorial, en aquest sentit.
12: Home, també hi ha grans amics, o grans amigues, i grans compromisos, i grans... És ferotge, clar, tothom té tendència a dir que editorials, Edicions Sidillà, com qualsevol, com la gran majoria de les editorials, és una editorial petita, però és que en realitat en aquest país les coses... bona part són petites, és a dir, descomptant les poques, un parell o tres, com molt d'editorials grosses, nosaltres som un editorial que arriba arreu del país i que no... Tenim el país que tenim, amb les dimensions que el tenim, que no està gens malament, i els catalans, i ara estic pensant en tot l'àmbit dels països catalans, doncs, en realitat... com diuen ara els polítics, com diu no sé qui, fem grans coses i som capaços de projectar una llengua i una cultura molt per sobre, jo diria, de les nostres possibilitats, o si ens comprem amb altres llengües no quedem gens malament, al contrari. I si veiem la nostra situació política, doncs encara menys. Som la primera gran cultura del món que no té un estat que la protegeixi de debò i que tira endavant i que continua i que jo sembla que té futur. I els llibres, per més comptat, també.
0: Doncs ens quedem amb aquesta reflexió, Xavier Cortadellas. Gràcies per ser aquí al Supermatí, per donar-nos més detalls de tot aquest aniversari, també d'aquestes obres que presenteu des de l'editorial. Estarem molt pendents també de totes les novetats. Gràcies i esperem que vagi molt bé.
12: No, gràcies a vosaltres per ser i vosaltres que sou a la ràdio, amb un altre mitjà de comunicació, faré servir el mateix qualificatiu que fa servir tu, però ja sabeu que per continuar endavant i que val sempre la pena continuar endavant es necessita sobretot il·lusió i esforç. Les coses costen, tal com diu també ara no sé qui, i doncs què ens pensàvem.
0: Doncs ens quedem amb això, Xavier. Moltíssimes gràcies i que vagi bé.
12: A vosaltres igualment. I bon dia.
0: Bon dia. Nosaltres escoltem una mica de música abans de seguir amb aquest repàs informatiu. Escoltem a Ginestà i Nil Moliner amb Qui estaràs.

I nosaltres, quan falten pocs segons per 8:45 del matí, tornem amb aquest repàs informatiu aquí a Ràdio Capital i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i a Ràdio Begú. I és que Sant Feliu de Guíxols vol enllestir les obres de reforma del monestir el 2028 per obrir el futur Museu Thyssen. El govern municipal portarà a aprovació definitiva el projecte de reforma del monestir i la construcció de l'espai polivalent. El govern municipal portarà a aprovació definitiva el

0: que es desenvoluparà més endavant és l'actuació a la part exterior de l'edifici. L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, explica que aquesta primera fase del projecte representa un 70% del total de les obres que cal fer en aquest espai perquè pugui acollir, entre altres, el Museu Thyssen. Un cop acabada aquesta primera fase al monestir, el Museu Thyssen podrà començar a estar operatiu. La voluntat, tal com detalla el Batlle, és fer aquesta aprovació definitiva i treure a licitar la primera fase del projecte, que tindrà un cost total d'uns 9,1 milions d'euros i dels quals l'Ajuntament n'aporta uns 2,1. Si no hi ha cap entrebanc en el procés de licitació, la intenció és iniciar les obres d'aquest projecte i també de l'espai polivalent a finals del 2026 o principis del 2027.
1: Doncs aquestes dues obres comencen el recorregut per fer-se executives i nosaltres calculem que si surten a licitar la propera setmana, en el procés hauríem de tenir l'adjudicació de l'empresa a voltants de finals de novembre, principis de desembre, i preparats per iniciar les obres començarien a principis d'any, finals d'aquest any, principis del gener.
0: Les obres del monestir se centraran sobretot en adaptar aquest espai expositiu. Si les obres de reforma es desenvolupen sense entrebancs, aquesta primera fase s'acabaria durant el 2028. Des de l'Ajuntament, però, el que no tenen clar és si durant l'estiu del 2027 es podrà fer algun tipus d'exposició a l'espai del monestir.
2: Carles Motes explica també que volen desenvolupar el monestir de les arts, reconeixent que volen anar més enllà de crear únicament un espai per acollir les obres del Museu Thyssen.
0: Per això, en els darrers anys de mandat s'han desenvolupat projectes a la zona, com l'adaptació del passeig de Rius i Calvet, la creació de zones d'aparcament dissuasori o la mateixa reforma de la plaça del monestir. A més, una de les darreres intervencions que s'han dut a terme ha estat l'adaptació dels jardins del monestir. Fa uns mesos que el consistori va adquirir l'espai per poder desenvolupar activitat cultural i incloure aquest espai com un punt més del monestir de les arts. Enguany, a la zona dels jardins ja s'han desenvolupat diverses activitats vinculades al Festival de la Porta Ferrada. Tot i això, l'objectiu del consistori és continuar adaptant aquesta zona per poder desenvolupar, entre altres, aquesta segona fase de les obres de reforma del monestir, que serviran per crear aquest espai d'entrada cap a la zona del museu. També es vol convertir en zona de vianants aquest pol d'atracció cultural, tal com apunta Carles Motes.
1: Perquè falten més detalls, com us deia, l'ampliació de l'espai de vianants, la segona fase dels jardins del monestir, la reforma de la casa Puigcernicle, la casa Blasco, que en diem, dels jardins. Vull dir que aquests punts ens falten desenvolupar-los.
0: D'altra banda, el consistori ja fa uns anys que està treballant amb la creació d'un espai polivalent a l'entrada del municipi. Fa uns mesos es van expropiar els terrenys on s'ha de construir aquest espai polivalent, a més de dur a terme la urbanització de la zona. L'espai ha de servir per acollir els esdeveniments que actualment es desenvolupen a la carpa que lloga l'Ajuntament i que es col·loca a la zona del Guíxols Arena. Tal com detalla Carles Motes, la construcció d'aquest edifici i la urbanització de la zona evitarà que s'hagi de fer el lloguer d'aquesta carpa.
1: Recordeu que la ciutat, per totes les seves activitats culturals, el que fa és llogar una carpa en l'espai del Guíxols Arena, i això ens comportarà que la construcció d'aquest edifici faci necessària la contractació d'aquesta carpa. És un projecte que també entra dintre del projecte de Pla de Barris, en el qual ens hem presentat, dintre del seu àmbit d'actuació del Pla de Barris de Vilartagues, Poblenou i Tueda.
0: La construcció i urbanització d'aquest espai polivalent tindrà un cost de més de 8 milions d'euros. El cost del projecte que es porta a aprovació definitiva al pla municipal l'assumeix l'Ajuntament.
2: I la Universitat de Girona inicia el curs amb més de 16.000 estudiants. El curs també estarà marcat pel 35è aniversari de la institució, el primer de Josep Calbó com a rector i la substitució de la carpeta tradicional per una bossa reutilitzable, Joan.
0: La Universitat de Girona ha iniciat aquest dilluns el curs 2026-2027 amb activitat acadèmica a 8 facultats i a l'Escola Politècnica Superior després de la setmana d'acollida dedicada als estudiants de nou accés. L'oferta acadèmica inclou més de 50 graus universitaris, una vintena de dobles graus i una cinquantena de màsters. També s'ofereixen una quinzena de programes de doctorat a més de diferents propostes de formació continuada i especialització professional. Entre les principals novetats destaca el doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració. Aquesta combinació és única dins el sistema públic universitari català i amplia les opcions formatives de la institució. El curs tindrà també un component especial perquè la Universitat de Girona celebrarà el seu 35è aniversari a finals d'any. La institució va néixer el desembre de 1991 i ha preparat diverses activitats durant els últims mesos del 2026. La celebració culminarà el 12 de desembre amb un acte central que servirà per recordar la trajectòria de la universitat i la seva vinculació amb el territori.

0: El rector Josep Calbó afronta, a més, el seu primer curs complet al capdavant de la institució. Coincidint amb l'inici de les classes, la universitat també ha renovat l'obsequi de benvinguda per als estudiants. La tradicional carpeta deixa pas a una bossa de cotó reutilitzable de color blau amb el logotip de la institució i una butxaca interior. La universitat explica que el canvi busca oferir un element més pràctic i sostenible alhora que reforça la identificació dels estudiants amb la comunitat universitària. Actualment la Universitat de Girona compta també amb prop de 1.700 professionals dedicats a la docència i la recerca, a més de 600 treballadors en tasques tècniques de gestió i administració.
1: I Castell d'Aro reunirà el sector del càmping per debatre sobre talent i tecnologia en el 8è Girocàmping Pro. La jornada abordarà la captació de talent, el lideratge, la intel·ligència artificial i la robòtica. També presentarà un estudi sobre l'impacte econòmic i social del turisme de càmping a les comarques gironines.
0: El Girocàmping Pro se celebrarà el 23 de setembre a l'Espai Escoles Velles i posarà el focus en la gestió dels equips, la captació de talent i la incorporació de noves tecnologies. L'Associació de Càmpings de Girona organitza aquesta trobada, que reunirà professionals dels allotjaments turístics, empreses especialitzades i representants de les administracions. El programa combinarà ponències, taules de debat i espais de relació professional amb l'objectiu de compartir experiències i eines útils per al sector. La intel·ligència artificial i la robòtica tindran un paper destacat durant la jornada, especialment per les seves possibles aplicacions en la gestió quotidiana dels establiments. Una de les taules analitzarà l'ús de robots i sistemes intel·ligents per donar suport als equips, sobretot en les tasques de neteja i manteniment. El programa també abordarà les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial al turisme de càmping. Lluís Prats Planagumà, investigador en turisme a la Universitat de Girona, analitzarà els principals reptes i possibilitats d'aquestes eines per al sector. Al mateix temps, la jornada dedicarà una part important a la captació i retenció de professionals, un dels reptes actuals dels càmpings. Experts del món empresarial i universitari debatran sobre motivació, lideratge i noves formes de treball, mentre que una primera sessió donarà veu al talent jove. Un altre dels moments destacats serà la presentació d'un estudi sobre el perfil econòmic i social del turisme de càmping a Girona. El treball s'ha elaborat amb la Universitat de Girona i analitzarà l'impacte d'aquesta activitat més enllà dels mesos d'estiu. La trobada reforçarà també la seva dimensió internacional, amb la participació de prop de 40 empreses i professionals procedents de diversos països europeus. Aquesta presència permetrà ampliar els contactes empresarials i compartir experiències sobre l'evolució del sector. El programa també analitzarà el creixement dels càmpings adaptats als animals de companyia, una demanda cada vegada més present entre els viatgers. El Girocàmping Pro acabarà amb un dinar de trobada entre els participants i al vespre donarà pas a la nit dels càmpings gironins. La celebració tindrà lloc a l'hostal de la Gavina de S'Agaró i inclourà el lliurament dels principals reconeixements del sector.
1: I que l'11 i Sant Antoni supera els 1.300 banys assistits i bat el rècord del servei adaptat. Aquesta és la xifra més alta dels seus 20 anys d'activitat. La nova ubicació de l'Espigó Costa Brava també ha permès oferir més dies de servei i millorar-ne l'accessibilitat, Joan.
0: La temporada de platges va començar el 13 de juny i va acabar aquest diumenge 13 de setembre. El servei ha atès més de 800 persones particulars i més de 400 banys de grups i entitats. La xifra supera clarament l'anterior màxim del servei, que era de prop de 1.100 banys i corresponia a l'estiu del 2022. El 2023 se'n van fer més de 800, el 2024 es va superar el miler i el 2025 es van registrar prop de 900 banys. L'Espigó Costa Brava ha tornat a acollir aquest estiu el servei de bany adaptat. L'espai disposa d'equipaments renovats des de l'any passat, com 8 cadires amfíbies, una pèrgola amb ombra i una passarel·la fins a l'aigua. També té una barana d'acer inoxidable, una dutxa adaptada i 3 lavabos accessibles. La nova ubicació permet oferir més dies de servei durant la temporada d'estiu. Fins al 2024, el programa funcionava a Torre Valentina i en aquell punt, el mal temps i el mal estat de la mar provocaven moltes interrupcions. El servei podia perdre entre 20 i 30 dies per temporada. Les dades de la temporada també recullen l'activitat del servei de socorrisme. Els professionals han fet prop de 500 assistències mèdiques durant tot l'estiu. La majoria han estat de caràcter lleu, però 8 persones han necessitat trasllat a un centre sanitari per situacions greus o molt greus. Aquest estiu també s'ha celebrat la 6a edició dels banys amb suport per a persones grans vulnerables. El servei s'adreça sobretot a persones de mobilitat reduïda o dependència i també dona suport a persones sense una xarxa social suficient. L'àrea municipal de serveis socials s'encarrega del projecte, que és gratuït per als beneficiaris. El servei inclou transport en vehicle adaptat des de domicili fins a la platja i després de l'activitat, el vehicle acompanya les persones de tornada a casa. Aquest estiu s'han fet prop de 90 serveis.
1: I la temporada turística al Baix Empordà i a la Costa Brava Centre manté unes dades molt semblants a les de l'any passat. En una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital, la presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, Bàrbara Iller, ha explicat que el juliol i l'agost han registrat ocupacions d'entre el 85 i el 95%, Joan.
0: La temporada va començar amb un abril tranquil després d'una Setmana Santa avançada, però el sector va notar una millora amb l'arribada de les altes temperatures al maig i al juny. Durant els mesos centrals de l'estiu, diversos establiments han arribat al pla. Allà també destaca la consolidació del juliol, que cada vegada funciona millor entre setmana i resulta més atractiu per una part dels visitants que volen evitar la gran concentració de persones de l'agost.
2: Més o menys la dinàmica de l'any passat va ser entre tancar el mes de juliol i agost entre un 85 i un 95% d'ocupació. Molts dels nostres establiments durant l'agost i sobretot també juliol, que sempre diem que agost és molt més fort que juliol i tau, vull dir, estem a... Realment juliol cada cop es consolida més.
0: Un dels principals canvis que ha detectat el sector està relacionat amb les altes temperatures. Els serveis de migdia han perdut força, mentre que les nits concentren més activitat. Aquesta tendència, que ja es comença a percebre l'any passat, s'ha accentuat aquesta temporada i alguns restaurants han optat per obrir només al vespre, una fórmula que, segons ella, pot ajudar a racionalitzar els equips i millorar les condicions laborals. Allà també ha posat l'accent en la saturació que viu la Costa Brava durant el mes d'agost. La pressió turística es tradueix en més trànsit, dificultats per aparcar, platges molt concorregudes i una forta demanda dels restaurants. Per això considera necessari estudiar fórmules per distribuir millor les vacances al llarg de l'estiu i reduir la concentració de visitants en poques setmanes.
2: No sé qui ha de fer un cop de puny a la taula o alguna cosa, però ha de canviar. Mm. Han de canviar moltes coses, però començant per les vacances d'escolars, els calendaris de totes les empreses, que no s'entén per què tothom ha de tancar el mes d'agost. Això no passa en altres països d'Europa.
0: Malgrat tot, la temporada no acaba amb l'agost. Setembre i octubre continuen sent mesos molt actius, però amb un perfil de turista diferent. Durant el juliol i agost predomina el visitant català, mentre que a partir del setembre augmenta la presència de turistes anglosaxons, alemanys i d'altres nacionalitats.
1: I Palafrugell celebra la Setmana Europea de la Mobilitat amb activitats per fomentar desplaçaments sostenibles. Prop de 300 alumnes faran sortides en bicicleta fins a Calella de Palafrugell. Can Mario acollirà un circuit de trànsit i la policia local reforçarà la pacificació dels entorns escolars i també del Centre Carla.
3: Una de les activitats principals serà la participació de prop de 300 alumnes de sisè de primària en sortides en bicicleta. Els estudiants recorreran uns 10 quilòmetres entre Palafrugell i Calella, sempre amb l'acompanyament d'agents de la policia local. El trajecte començarà a la comissaria i acabarà a la platja del Canadell amb trams per vies obertes al trànsit i pel carril el bici. Hi participaran alumnes de les escoles Carrilet, Barcelimates, Pivert, Torre, Junama, Sant Jordi i Badruna. La iniciativa comptarà també amb la col·laboració d'empreses locals amb bicicletes, cascs, fruita i aigua per als participants. L'activitat busca combinar exercici físic, sostenibilitat, mobilitat sostenible i aprenentatge de comportaments segurs a la via pública. El programa continuarà el dissabte 19 de setembre a la plaça de Can Mario amb un circuit de trànsit i seguretat viària. L'espai estarà obert al matí i a la tarda i permetrà practicar diferents situacions de mobilitat en un entorn educatiu. Paral·lelament, la policia local reforçarà la pacificació dels entorns escolars i de la zona centre durant tota la setmana. L'objectiu és afavorir la convivència entre vianants, bicicletes i vehicles, alhora que es promouen activitats alternatives al cotxe privat. Les mesures tindran especial incidència dimecres 22 de setembre, coincidint amb el Dia Mundial sense cotxes.
1: I la Fira de Brocanters omple la Bisbal durant la Diada. La cita va reunir una vintena llarga d'expositors al passeig Marimon Espré i la trobada de cotxes clàssics va plegar prop de 200 vehicles. La jornada també va incloure propostes gastronòmiques, visites patrimonials i activitats al carrer Carla.
3: Una vintena llarga d'expositors van participar en aquesta edició. Les parades parades oferien antiguitats, objectes de col·leccionisme i joguines. Els paradistes van destacar el moviment constant de visitants i el bon ritme de vendes. La trobada de cotxes clàssics i esportius va ser un altre dels principals atractius, una concentració que va reunir prop de 200 vehicles al passeig Marimon-Esprer i on el públic va poder veure models clàssics i cotxes esportius de diferents èpoques. La programació també va incloure la dotzena jornada del vermut amb diversos bars i restaurants de la ciutat que van oferir vermut amb sifó i tapa. La proposta va ampliar l'activitat gastronòmica durant el matí. Els visitants també van poder gaudir del patrimoni de la Bisbal amb una visita guiada que va recórrer el nucli antic i el Castell Palau. El regidor de Comerç i Activitats Econòmiques, Martí Pérez, va valorar positivament la resposta del públic i el model del govern municipal considera consolidat el model de fira en una proposta que combina comerç, gastronomia, patrimoni i activitats lúdiques.
1: I nosaltres, una temporada més, no podem deixar allò de banda, la literatura. Crec que avui ha quedat un supermatí molt literari, perquè primer hem parlat amb Edicions Sidillà i ara anem fins a la llibreria Cucut de Torroella de Montgrí amb la Maria Teresa Calabús. La saludem de nou una altra temporada. Bon dia, Maria Teresa, com estàs?
4: Hola, molt bon dia a tots. Què tal, com esteu? Passat bon estiu?
1: Home, aquí sí, aquí hem tingut molta feina. Jo, la veritat que hagués preferit no tenir feina, sobretot al principi de l'estiu amb els incendis que hem tingut a les Gavarres, però...
4: Home, què et sembla?
1: Mira, coses que poden passar i que, bueno, que ara el més important és aixecar-se i intentar refer una mica el territori en aquest sentit.
4: Exacte.
1: Maria Teresa, sí. Espero que l'estiu per vosaltres també hagi anat bé.
4: Sí, hem tingut molts visitants de fora, hi ha cada vegada més el turista cultural, diguem, que quan arriba a un poble busca, no sé, el mercat, el museu i la llibreria, saps?
1: Sí.
4: I això és molt, molt bonic i molt agradable, sí.
1: Jo
4: he,
1: de dir que una cosa que faig sempre quan vaig de viatge a qualsevol lloc és que vaig a la llibreria de torn del poble i dic, vull un llibre d'algun autor del territori.
4: Ah, molt bé.
1: I és una manera diferent de allò de fer turisme, no, a través un turisme literari diferent.
4: I tant.
1: Maria Teresa, avui de què parlarem? Què tenim?
4: Avui parlarem d'un llibre especial pels més petits, però no tan petits. És un llibre que es diu Amics, l'ha editat Libros del Zorro Rojo, que també publiquen en català, i és l'obra d'una autora que es diu Andrea Hensgen, que és alemanya, aquesta senyora va néixer l'any 59, i una il·lustradora molt més jove, que és del nord d'un poble petit del nord de França, frontera amb Alemanya, que es diu Beatriz Rodríguez, el cognom castellà, i dedueixo pel que he llegit que la Beatriz Rodríguez va trobar aquesta historieta de l'Andrea i ha decidit il·lustrar-la, però il·lustrar-la d'una manera molt especial, que és sense ni una paraula. És a dir, ella ha agafat i amb el dibuix ha transmès la història d'una manera tan preciosa, i ara us dic una mica de què va, com que en aquest programa l'escolten adults, segurament, perquè els nens ja estan camí del col·le o entrant, no desvetllarem res que després els nens no puguin descobrir. El llibre està fet amb cartó, és a dir, que són pàgines de tapa dura, i en principi estaria pensat el format per nens de 2-3 anys, però no és així, perquè la història té tantes lectures, té tantes capes, que és adequat per moltes edats. És un llibre de biblioteca indispensable a les escoles i a casa. Llavors, què veiem amb Amics? La portada, us intento explicar una mica, és un nen que se'l veu que va a l'escola amb la motxilla posada i un gos molt gros, aquests gossos allò que fan molta presència per la mida que tenen, però que ja se'ls nota per l'aspecte, que són molt, molt quiets, molt, molt com protectors,
1: sí.
4: I no pas gossos que el que esperin és allò córrer i jugar i tal, sinó un gos tranquil, un gos que fa de cuidador. Llavors és gairebé tan alt com el nen, perquè el nen ens el dibuixen petitó, i les primeres pàgines és quan s'acomiada de la mare, aquest nen, i ha d'anar fins a l'escola tot sol. Llavors té por de travessar un túnel, té por d'un gos que lladra encara que estigui a dintre d'una casa, d'un pati, i també l'espanta i camina més de pressa. Li fa com una mica d'angonieta a un senyor que està sempre assegut en un banc, que el veus amb una actitud una mica ferotge, saps? Mm-hmm. Un home que potser, en aquest cas el primer dibuix té una ampolla a la mà, és a dir, que seria un senyor alcoholitzat i tal, i que crida una mica. El nen passa por a cada un de les etapes fins a arribar a l'escola. Però un dia hi ha un gos que, pel que sigui, l'ha vist en aquest nen i el comença a seguir. I de moment ell té com una mica de por, però després se'n dona compte que l'està acompanyant i aquest seguir es transforma immediatament en companyia i l'acompanya fins a casa, i el dia següent, a l'hora de sortir de casa, ja l'està esperant a la porta. Aquest nen, evidentment, ni nosaltres com a lectors ni el nen sabem d'on ha sortit aquest gos, perquè, vull dir, de sobte l'hem vist acompanyant en el nen, però no sabem per què està sol al carrer ni per què en aquests moments està lliure, diguem, i sense collar ni sense res per acompanyar aquest nen. Arriba la resposta a tot això en una pàgina més avançada, en la qual veiem el gos en la paret i a la reixa d'una residència de gent gran, vigilant un senyor que hi ha dintre amb cadira de rodes. Llavors, evidentment, els adults entenem que aquest senyor era l'amo del gos, que ha quedat sol perquè han ingressat en el senyor a la residència i el gos ha quedat absolutament sol. El nen se'n dona compte d'això i entén que ell era l'amo del gos i demanen als seus pares si poden entrar a visitar en aquest home dintre de la residència. I és el lligam de com el gos ha triat el nen, de com el nen ha entès la situació i de com entre tots hi ha una amistat provocada per aquest lligam d'un gos que ha detectat la por o ha detectat la solitud d'un nen que havia d'anar a col·le tot sol. És una meravella absoluta. Us he de dir que nosaltres l'hem tingut a la taula i que és un llibre que no s'ha venut, o sigui, això ja us ho dic d'entrada, no s'ha venut. I no s'ha venut per la profunditat que té, perquè tu quan expliques aquest llibre, que els pares quan el veuen que és un llibre al format, per el que us he dit, 2-3 anyets, perquè és la idea d'aquest tipus de llibre. Quan ensenyem les llibreries on tenim els llibres per als primers nens que han nascut, sí, aquells que fan so, els que tenen diferents textures, els que, doncs, esclar, la gent el que mira és això i diu, ah, no, mira, 2 anyets, 3, però ara ja una història. Llavors aquesta història té una profunditat tan intensa, té tantes capes de lectura, és d'una capacitat d'observació també del món que vivim, no? Aquest home tancat en una residència que ningú s'ha preocupat de què passava amb el seu gos, vull dir, el nen que per la raó que sigui és prou petit però ha d'anar a col·le tot sol, vull dir, que tampoc no estem dient que siguin, aquest nen no se li veu en cap cas una situació d'abandó ni de que no se'n cuidin els pares, però bueno, han decidit que ja té edat d'anar sol i ell no gosa dir que té por tota l'estona del camí fins a l'escola, no ho diu a ningú. Vull dir, aquest que els nens podrien empatitzar, no?, de dir, bueno, és que tinc por, però si dic que tinc por se'n riuran de mi i tinc allò, me'n sento sol, m'agradaria que la mare m'acompanyés, però sap que no li pot demanar perquè la mare treballa. Saps, aquestes situacions que els nens en realitat ho pateixen, això, vull dir, un nen de 5, 6 anys, 7, encara que hi hagi un recorregut molt curt i hi hagi els semàforos i hi hagi un municipal que els ajuda a travessar i tot això, bueno, doncs igual no estan preparats per anar a col·le.
5: I també que a vegades no ho saben explicar, no?
4: Clar, no ho saben dir, tenen aquest sentiment, veuen que hi ha altres nens que ho fan, troben normal que s'hagi de fer i pensen, bueno, sí, a mi em diran que, bueno, em renyaran, no? O sigui, no... Doncs molt bé, tot això evidentment es transforma en una actitud d'un gos observador i tal, en una situació de confiança, de suport. Evidentment aquest animal i el seu amo es podran continuar veient mentre puguin, mentre tots dos visquin, perquè aquest nen se'n cuidarà. És el que podem deduir i el que podem llegir. Ja et dic, té moltes capes, el no tenir gens de text i que tot sigui il·lustració, vull dir, tots ens ho podem adaptar d'alguna manera, algú que ens agradaria o que estem veient.
5: I també explicar el conte cadascú a la seva manera, no?, en aquest sentit.
4: Exacte, sí, a més també deixar una mica d'espai en els nens que ho diguin, saps? O sigui, també en el moment en què veus una d'aquestes pàgines que no hi ha res escrit, dius, mira, aquí el gos li toca l'esquena amb el morro. I per què ho deu fer? Perquè li vol mossegar l'abric o perquè li vol dir hola, o, saps? Mm-hmm. Perquè, esclar, es veu la primera trobada del gos amb el gos se li acosta, però el nen, esclar, ve d'una situació de por constant, o sigui, n'ha tingut sempre. Llavors, no se li acut que un animal tan gros el que vulgui és acompanyar-li ser amic seu. Vull dir, el que pensa és dir, ara, clar, ara m'ha ve una por nova, saps? Ja no en tenia prou jo, que ja me'n ve una altra.
5: Doncs...
4: Digues.
5: No digues, Maria Teresa, digues.
4: No, res, això, que és d'aquestes, d'aquests llibres que ens agrada molt recomanar, perquè això també porta a la frase que sempre diem de no menys tenir el còmic i la imatge del dibuix, és a dir, la literatura del dibuix, el text del dibuix, un dibuix que està parlant perquè amb el que ha sabut fer un dibuixant tu estàs veient exactament el que te diu ell i el que tu hi vols veure, uh-huh. perquè també el caràcter de cada persona és el que hi posa una realitat que és el que nosaltres li volem posar.
5: Exacte, sí, sí. No sé si podem recordar títol, editorial, sí. l'autor, dibuixant...
4: Sí, sobretot el títol és Amics, uh-huh. i és molt ràpidament el detectareu si aneu a les llibreries i el veieu, perquè és aquest nen petitó amb una motxilla a l'esquena i el gos immens que té la mateixa alçada a darrere seu. L'editorial es diu Libros del Zorro Rojo, uh-huh. i les autores, que potser no recordareu tant el nom, però ja us dic, amb aquest títol ja de seguida ho veureu, i són l'Andrea Hensgen i la Beatriz Rodríguez. Preciós, molt recomanable, ja us dic, poc comercial, eh?
5: Exacte.
4: Sí que... Però bueno, també penso que pot ser la gràcia de la secció que fem, eh?
5: Exacte.
4: Vull dir, aquest dir, mira, hi ha això.
5: Exacte. Doncs Maria Teresa, ens tornem a retrobar la setmana que ve, gràcies per ser aquí al Supermatí i que vagi molt bé aquest dimarts, gràcies.
4: Igualment a vosaltres, adeu-siau, bon dia.

0: Temps tranquil avui dimarts al Baix Empordà, amb temperatura una mica més alta que ahir, ara mateix, i que al migdia tornarem a superar els 30 graus a gran part de la comarca. La situació marítima continuarà ben tranquil·la, i atenció, perquè demà a la tarda de dimecres el canvi del temps, ruixats i tempestes i entrada de la tramuntana.
1: Doncs veurem com ens acompanya aquest temps més tranquil durant la jornada de dimarts, també aquest canvi de temps que es presenta a partir de demà aquí al Baix Empordà. Nosaltres avui recordem o hem parlat que Sant Feliu vol enllestir les obres de reforma del monestir per l'any 2028 per obrir el futur Museu Thyssen. També hem explicat que la Universitat de Girona ha començat el curs amb més de 16.000 estudiants i que Castellaro reunirà el sector del càmping per debatre sobre talent, tecnologia i també altres temes en el 8è Giro Càmping Pro. Nosaltres ens acomiadem aquí d'aquest supermatí que hem fet des de Ràdio Capital de l'Empordà i que, com sempre, emetem a Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Us donem les gràcies per escoltar-nos, com sempre, com cada matí. Gràcies per aquesta confiança i ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Que passeu un molt bon dimarts. Adeu, adeu.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 9. Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 15 de setembre tens un 20% de descompte en totes les peces de pernil i espatlla. Descompte en cupó bescanviable del 24 de setembre al 8 d'octubre. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
5: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
7: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
8: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
9: La millor música del món.
10: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Clapés.
11: La producció està Kevin Parker de Tame Impala. Dua Lipa sona Capital amb Training Season.

Sabrina Carpenter, que ja sap el que és una Ràdio Capital, ja és una de les artistes mimades a casa nostra. Ara obrim Men's Best Friends, el seu treball, i tenim cançons com, precisament, Child, o aquesta, que ja sona de fons i que es diu Tears.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Atenció, Empordà. Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli, un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 15 de setembre tens un 20% de descompte en totes les peces de pernil i espatlla. Descompte en cupó bescanviable del 24 de setembre al 8 d'octubre. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Vall-llobrega celebra la seva festa major. Del 18 al 20 de setembre, 3 dies de música, tradició, activitats i molta festa. Divendres, pregó de festa major, cercavirra amb batucada i nit jove amb The Covers Band i els DJs Jan Martín i Rina. Dissabte, 6a edició de les Olimpiades de la Terra, vermut musical i al vespre, concert, sopar i ball de festa major amb l'Orquestra Monte Carlo. Diumenge al matí, sardanes. A la tarda, festa infantil. I per acabar, havaneres amb peix fregit i cremat per tothom. I durant tota la setmana, exposició de pintura. Vine a viure la festa major de Vall-llobrega. Més informació a vall-llobrega.cat i a les xarxes socials.
7: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
8: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia. Ens divertim.

0: Tots els continguts de Ràdio Capital i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.
1: Una banda que en directe doncs guanyen moltíssim. Si no els has vist, no t'ho perdis, perquè de veritat que et quedaràs sense paraules. Parlem de la Ludwig Band, que tornen ben romàntics, amb això que es diu Que Bonic.

0: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
1: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUV. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Muntaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona, vine a veure'ns, ets més que benvingut.
2: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'1 euro el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa.

0: I no deixem de ser.
1: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
2: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
3: Generalitat de Catalunya.
4: El govern de tothom.
5: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
6: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
7: I a Més Ràdio, també.
6: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escoltes Ràdio Capital.
7: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
6: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 25 anys sonant amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim amb molta més música per tu aquí a la ràdio de l'Empordà, ara amb la veu de Leon Bridges. Atenció a aquesta cançó que et proposem, que nosaltres n'estem completament viciats. Es diu Light the Way.

0: La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Una veu que t'atraparà és la d'Alex Warren. L'escoltem a Capital, amb Ordinary.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
1: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
1: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
5: Mana, mana.
6: Maxil·la Estètic.
7: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
8: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
7: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
8: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
7: Confia en Maxil·la Estètic.
8: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
7: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
5: Mana, mana.
6: Maxil·la Estètic.
9: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
10: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
11: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
12: Ens divertim,
11: descobrim
12: i ens informem de tot el que passa a les comarques de Girona.
11: De cap a cap. El radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors.
12: De luxe.

Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital. Arribera el so. Hi ha una ràdio, només hi sona bona música les 24 hores.

0: 25 anys sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Els tiets ben alegres, com sempre, ben positius. Era això.

0: Thank you, DJ.
1: Tots els continguts de Ràdio Capital i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.
2: Posem una mica de sol alternatiu aquí a la ràdio de l'Empordà, de la mà d'aquest jove que es fa dir Somr i que l'hem descobert amb aquesta cançó que es diu Andrés. Sona, Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 12. Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dimarts. La inflació interanual puja fins al 4,8% a les comarques gironines. És el nivell més alt des del febrer de 2023. El grup format per l'electricitat, el gas i els combustibles s'encareix fins al 14,7% en un any. Aquesta pujada pressiona de nou la butxaca de les famílies. Torroella de Montgrí completarà aquest 2026 totes les actuacions del Pla de Sostenibilitat Turística. El programa arriba al final després de gairebé 6 anys de feina i una inversió de prop de 4 milions d'euros. Les últimes obres es fan al Salt de l'Euga, a la xarxa de carrils bici i en nous aparcaments per a bicicletes. El pla ha impulsat prop d'una trentena de projectes al municipi. Palafrugell celebra la Setmana Europea de la Mobilitat amb activitats per impulsar els desplaçaments sostenibles. Prop de 300 alumnes faran sortides en bicicleta fins a Calella de Palafrugell. Can Mario acollirà un circuit de trànsit i la policia local reforçarà la pacificació dels entorns escolars i del centre. Sant Feliu de Guíxols vol enllestir les obres de reforma del monestir l'any 2028. Així podrà obrir el futur Museu Thyssen. El govern municipal portarà aprovació definitiva al projecte de reforma del monestir. També vol tirar endavant l'espai polivalent a l'entrada del municipi. I tot seguit la previsió del temps per aquest dimarts. Predomini del sol amb alguns núvols estones i boires locals al matí, sobretot a l'interior. Les temperatures tocaran els 31 graus al litoral interior i voltants, amb mínimes d'entre 16 i 21. Vent fluix. Demà i dijous, temps estable i càlid. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
3: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real. Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
4: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 15 de setembre tens un 20% de descompte en totes les peces de pernil i espatlla. Descompte en cupó bescanviable del 24 de setembre al 8 d'octubre. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Valldobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Valldobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
8: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli. Un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
9: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
10: I amb la ràdio, també.
9: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
10: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
9: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
1: la millor música del món.
10: La millor música del món.
1: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
1: Amb Marc Clapés.

0: Et fa sentir feliç? Escolta Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: La cançó original és de Tame Impala i ara sonés la Jenny a presentar aquesta versió remix d'aquesta cançó que ja està tot un èxit mundial. Es diu Dràcula.

0: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
1: Aquest dissabte 19 de setembre, Pals fa olor d'arròs. Arriba la Fira de l'Arròs de Pals, al pati de Cala Pruna. Rutes en bici i amb el xiulet de Pals pels arrossars, show cooking, tastos, activitats infantils, taller de reciclatge i molta música. De 10 del matí a 11 de la nit, al pati de Cala Pruna. Aquest dissabte, vine a la Fira de l'Arròs de Pals.
2: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
3: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'1,50 € per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins el 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
4: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb Agri Energia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a Agri Energia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a Agri Energia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. Agri Energia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
5: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent-ne el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate. La teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.
6: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
7: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
8: d'assalt. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
7: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
9: Aquest de Calonge ha estrenat una doble exposició.
10: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
11: Avui una jornada plenament assolellada.
12: Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals...
11: Avui una jornada plenament assolellada.
12: Subscriu't al...

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Agafem les botes, el barret de ballar country i li posem el so de Ella Langley, una artista que triomfa sobretot als Estats Units, però que ara traspassa fronteres i arriba fins al Baix Empordà per oferir-nos aquesta cançó que es diu Choosing Texas. Sona, Capital.

0: 25 anys sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: El vam conèixer amb aquest Luz Control i des de llavors no ha parat d'oferir-nos bones cançons. La veu de Teddy Swims és la protagonista ara mateix amb aquest Mr. Know It All.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Vall-llobrega celebra la seva Festa Major. Del 18 al 20 de setembre, 3 dies de música, tradició, activitats i molta festa. Divendres, pregó de Festa Major, cercavirra amb batucada i nit jove amb The Covers Band i els DJs Jan Martín i Rina. Dissabte, 6a edició de les Olimpiades de la Terra, vermut musical i al vespre, concert, sopar i ball de Festa Major amb l'Orquestra Monte Carlo. Diumenge al matí, sardanes. A la tarda, festa infantil. I per acabar, va, habaneres amb peix fregit i cremat per tothom. I durant tota la setmana, exposició de pintura. Vine a viure la Festa Major de Vall-llobrega. Més informació a vall-llobrega.cat i a les xarxes socials.
3: Manamana.
4: Maxil·las de ti.
5: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxiloestètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
5: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
7: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
8: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
9: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
10: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
9: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
10: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
9: Escola de Fotografia ERAM.
11: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
9: I amb ràdio, també.
11: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
9: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
11: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
12: La millor música del món.
13: La millor música del món.
12: A Ràdio Capital.
13: Ràdio Capital.
12: Amb Marc Clapés.

0: 100% Empordà. 100% Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
1: La segona temporada de Wednesday té com a protagonista Lady Gaga i aquesta cançó de Dead Dance.

0: Ràdio Música per sentir-se bé. Ràdio Capital. Ràdio Capital. 25 anys.
1: Tots els èxits en una sola ràdio. Ella és Olivia Rodrigo. Això és Capital i la cançó s'anomena Stupid Song.

0: I caigo recuperant una cançó mítica de Tina Turner, el What's Love Got To Do With It, que sona d'aquesta manera a l'actualitat.
1: You must understand, though the touch of your hand makes my pulse react.

Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
1: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
2: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
3: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
4: Aquest dissabte 19 de setembre, Pals fa olor d'arròs. Arriba la Fira de l'Arròs de Pals, al pati de Cala Pruna. Rutes en bici i amb el xiulet de Pals pels arrossars, show cooking, tastos, activitats infantils, taller de reciclatge i molta música. De 10 del matí a 11 de la nit, al pati de Cala Pruna. Aquest dissabte, vine a la Fira de l'Arròs de Pals.

0: 5 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: El que passa al món és important.
1: El que passa a l'Empordà,
0: encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alsina.
2: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'1,50 € per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins el 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
3: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa't en el 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
4: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
5: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
6: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
7: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
6: Quins tractaments fan?
7: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
8: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
9: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
11: més econòmic del que et penses
10: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
11: del nostre web,
10: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
11: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
10: I per molt menys de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital. 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
3: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
4: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
5: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
6: I amb la ràdio, també.
5: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
6: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
5: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital. Allibera el so. Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores del

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Re, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital. 20.

cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. Ràdio Capital, les tenim totes.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: són les 4.
2: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 15 de setembre tens un 20% de descompte en totes les peces de pernil i espatlla. Descompte en cupó bescanviable del 24 de setembre al 8 d'octubre. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
6: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
7: I supem a les millors taules del món.
8: En aquesta terra protegim i acollim.
9: Fem barri i fem pinya.
10: I fem, i no deixem de fer.
11: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast, a gent.cat/serveis.
12: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
13: Generalitat de Catalunya.
14: El govern de tothom.
15: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli. Un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
16: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
17: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
0: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
18: Què tal, amics? Bona tarda. Benvinguts al Ràdio Show de les Tardes de Girona des de Ràdio Capital i Taronja Ràdio Girona. Els accidents greus es disparen un 129% a l'AP7 entre el Pertús i la Roca del Vallès. 5 anys després de la fi dels peatges, el tram no registra també un 26% més de sinistralitat. En parlarem d'aquí uns moments, de cap a cap, amb el director general de trànsit, el ripollenc Ramon Lamiel.

0: L'AP7 està en plena evolució. Abans pagaves per circular-hi. Ara no pagues, però pots pagar amb la vida. Des de que van treure els peatges, més trànsit, més accidents, més sinistralitat i una conservació que fa pensar que l'última mà de pintura la van donar quan encara governava Pujol. I ara la Generalitat diu, potser hauríem de tornar els peatges. Home, clar, és la gran solució catalana. Quan una cosa no funciona, li tornem a posar una barrera al davant i ja sembla que l'estem gestionant. Però compte, l'AP7 no necessita només peatges. Necessita manteniment, seguretat, control del trànsit i, sobretot, una idea del que volem fer amb aquesta autopista. Perquè la pregunta d'avui és...
1: 972 313 702.
0: Què fem amb l'AP7? Tornem als peatges? Posem més carrils? Millorem la conservació? Quina solució hi veieu?

0: I a més, aquesta tarda, les col·laboracions de Joan Arenyes, els consells surrealistes de la Lola Sanz i les novetats tecnològiques de la setmana amb Martí Seguer. Amics, comencem!
1: Les tardes de Girona amb Joan.

0: Joan Arenyes.
1: Deixa'm estar. Crec que diu, no, deixa'm estar, aquesta noia.
2: Deixa'm estar, diu?
1: Sí, tu deixa'm estar.
2: No sé,
1: et torno a posar, pots tornar a posar?
2: Sí, cap problema, les vegades que vulgui, a veure.
1: Fixa't, fixa't. Veus, deixa'm estar.
2: Em sembla que diu...
1: A veure, ja sé que no és el que diu, però no. El que entenc és deixa'm estar. I cada cop que entro i em posa aquesta sintonia, dic, hòstia, ja m'està engegant, deixa'm estar.
2: No, home, no. Al matí, al taronja matí, no fas alguna de les seccions aquelles típiques de cançons en anglès que sembla que en castellà volen dir...
1: Ho he fet alguna vegada. Sí? El que sí que faig és fer cançons que s'assemblen.
2: Sí, això és molt bo. Com es diu aquell que t'ho fas? Molt
1: el
2: bo,
1: Jordi Vié.
2: Molt bé, molt bé.
1: Ho fem, ho fa molt bé.
2: Doncs en Joan Arenyes, a les tardes de Taronja Ràdio i Ràdio Capital, ens fa una secció que es diu D'avui en vuit, que repassa efemèrides i històries que sap segur, perquè són història, que passaran d'avui en vuit, eh?
1: Exacte.
2: Va, som-hi.
1: Comencem per la primera, vinga.
2: Som-hi, va. Mare meva. Espera. Escolteu això. Bailemos el bimbo.
1: Bimbo.
2: Però escolta, per què no posaves la d'en Jordi Dan en comptes de Paul Mauriat?
1: Doncs perquè Paul Mauriat era un director d'orquestra francès.
2: Sí, ja me'n recordo.
1: Que feia... Ja te'n recordes?
2: Sí,
1: Paul Mauriat, aquell altre que hi havia un clàssic, el Ray Conniff.
2: James Last.
1: Clar, tot això, que els que tenim una edat, ens recordem que a finals dels 70 era el que triomfava.
2: Sí. O sigui,
1: no? Ens posàvem aquells discos, aquells casets d'orquestres amb clàssics. I el Paul Mauriat és un exemple del que sonava els cotxes que tenien, atenció, un reproductor de cintes de 8 pistes. Tu te'n recordes els cartutxos gordos?
2: Sí.
1: Doncs resulta que un 15 de setembre de l'any 1965, fa 61 anys, Ford, la marca de cotxes Ford americana, va començar a instal·lar els reproductors de 8 pistes en els seus cotxes. De fet, aquest invent, el reproductor de cintes de 8 pistes, doncs... Es va inventar als 60, tal com t'explico, i es va convertir una mica en l'estàndard, en el primer reproductor que es va poder sentir en els cotxes en aquella època. Això va arribar més tard aquí, i es va enganxar una mica a finals dels 70, quan la gent escoltava això, el Paul Mauriat, el Ray Conniff, el Julio Iglesias d'aquella època, amb aquelles... cartutxos gordos de 8 pistes, que eren grans, però que tenien molt poca capacitat en el fons, però vaig sentir molt bé i ens porta una mica...
2: Però tu creus que aquella cartutxera sonava millor que un caset?
1: Jo és que no, però hi fotia molt més pa que formatge, perquè hi fotia molta
2: marketing, no?
1: Sonido quadrafónico, no sé què dient. Però bé, no és que sonessin malament, perquè al final feien servir el mateix ample de polzades d'una cinta de Revox, diguéssim, una cinta ampla, que hi cabia molta informació, i presumptament la qualitat no era dolenta. Però vaja, va ser un format que va tenir el seu moment, va començar als 60,
2: exacte,
1: i va morir a principis dels 80, però en aquella època doncs va ser un clàssic que escoltaran aquells cotxes de luxe que teníem als anys 70, els Seat Super Mirafiori i aquestes coses, amb aquells cartutxàmens espectaculars amb cintes del Ray Conniff o del Paul Mauriat.
2: Chim-pum!
1: Chim-pum! Va, passem al dimecres 16 de setembre. Ara fa 41 anys es va publicar. Bé, ja s'havia publicat, però és que va arribar al número 1 i superant, tirant enrere a la Madonna amb el seu Like a Virgin, una cançó que després ha tornat a viure diverses vegades. És aquest clàssic de Kate Bush que es diu Running Up That Hill.
2: Kate Bush! Bush! Bush!
1: Bush o baix?
2: Bush!

0: A mi m'agrada moltíssim d'aquest
1: disc. Home, un gran disc que, de fet, doncs, marca una mica doncs, el so d'una època, no? Els sintetitzadors Fairlight d'aquella època, i ella doncs, va fer fortuna amb aquesta cançó que va arribar, ja et dic, número 1 als Estats Units un dia com avui, ara fa 41 anys, Kate Bush, segons dius tu, l'any 85. Això passarà dimecres, que serà 16, dijous, que serà 17 de setembre, fa 35 anys, l'any 91. Ara em sento repetit, Joan? Deus tenir algun volum molt alt, però
0: no,
1: és igual.
0: No he tocat pràcticament res, eh?
1: Ah, bueno, ara em sento millor.
0: Ah.
1: Doncs anava a dir que això, l'any 91, fa 35 anys, els Guns N' Roses, que en aquella època estaven patant fortíssim, van publicar dos discos simultàniament. Perquè van dir, ostres, si editem un disc doble, serà massa car. Saps què? Publiquem dos i que la gent compri el que vulgui. Què va passar? Va ser un geni del màrqueting que va pensar això. Publiquem dos amb l'excusa de que potser amb un doble és massa car. En publiquem dos simultàniament. Què va passar? Pues que els seus fans, evidentment, van comprar dos discos i van gastar-se més calés amb cada disc. Val a dir que tant el Use Your Illusion 1 com Use Your Illusion 2 eren dos grandíssims discos que inclouen, entre altres coses, aquesta versió del Knocking on Heaven's Door, que avui, mirat, Spotify té 1.200 milions de reproduccions. Una barbaritat.

0: Va, som-hi. Un, dos, tres.
1: Knock, knock, knocking on heaven's door.
2: Boníssima.
0: Molt bé.
2: Mira, una altra que versiona Bob Dylan, perquè aquesta cançó original de Bob Dylan, va ser en Jimi Hendrix, que un dia com avui, un 18 de setembre, que serà divendres, de l'any 1970, per tant fa 56 anys, el van trobar mort.
0: Ostres!
2: Trobar mort, sí senyor, a casa d'una amiga, que no sabem què hi feia, aquella amiga, a Notting Hill, segurament no era la Julia Roberts, però clar, el van trobar mort ple de tot, portava el cos, portava tota mena de drogues i de coses, vull dir que... El cas és que Jimi Hendrix és un d'aquests personatges mítics de la història del rock que va conformar el que se'n diu el Club dels 27 artistes que han mort als 27 anys com ell mateix, com Janis Joplin o Jim Morrison. Aquí el tenim versionat Dylan.

0: All along the Watchtower.
1: The Watchtower.
0: Ai, the Watchtower, fixa't que, sí.
1: Fixa't que les versions de les cançons de Dylan són molt millors que les originals, sí, cantades pel Bob, sí, Dylan, sempre.
0: Clar. És que amb aquell cony de guitarra, ella...
1: Sí, veu, aquella veu de veia, sí, que l'estan sacrificant. Sí, que... Normal. Sí, que l'estan degullant, sí.
0: Oh, que bo! És la millor definició. Mira, bueno, hi ha dos pàjaros... A mi ja m'agrada en Dylan, eh? Però hi ha dos personatges que la seva música, doncs, em produeix tristesa. Per ordre, primer Leonard Cohen, que no el suporto, i l'altre en Bob Dylan.
1: Tristesa. Ah, tristesa, perquè no s'aguantes a cap dels dos.
0: No, perquè són cançons supertristes i...
1: Sí.
0: I ara cap aquí, sí.
1: I ara cap allà.
0: Sí.
1: També t'haig de dir que jo, amb el temps, jo sóc dels teus també, però amb el temps he aconseguit apreciar-los d'alguna manera. No tota la seva discografia, sí, però hi ha, sí, coses, tant un com de l'altre, que bé, que mereixen, bueno, respecte, mereixen sempre i tot.
0: No, no, i tots dos,
1: però,
0: eh?
1: Que sí, m'agraden, sí, fins,
0: sí,
1: i tot.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però vaja, doncs això és l'anècdota.
0: Escolta, si els tingués a la cara, també els hi diria el que passa, que un és mort.
1: No els diries pas.
0: I l'altre no.
1: Diries pas, pobres, dir-los, sí, a la cara. Sí, sí, amb el Bob Dylan, amb el malcarat que és, no
0: tinguis, sí, pobres de dir-los res. Però és un premi Nobel, l'home.
1: Per això no li diries... Li faries la d'allò, la rosca i avall.
0: No va anar a recollir el premi.
1: No.
0: És raro, no, és raro.
1: No hi anava bé aquell dia.
0: Va, tira.
1: Bé, total, que això, que fa 56 anys va morir en Jimi Hendrix, pobrot, sí, allà amb una sobredosi de drogues a Londres. Dissabte, 19 de setembre, tinc dues propostes a la nostra agenda. Una de tranquil·la i una de més animada. Començo per la tranquil·la. Si aneu a Madremanya, a partir de les 8 del vespre, hi ha un dels concerts de tornada amb una cantant mallorquina que és una mica hereva de l'esperit de la Maria del Mar Bonet. Es diu Maria Hein. Però si aneu, si busqueu una cosa així que més animadota, anem a Verges, perquè dissabte hi ha, dins la Festa Major, Dan Peralbo i el Comboi.

0: Un bitllet per tu que sé on et durà.
1: On et durà, exacte. El Dan Peralba, de fet, aquest dissabte vindrà d'omplir la plaça Major de Vic dins del Mercat de Música Viva de Vic. Ell actuarà, divendres actuarà a Vic.
0: Tardor, Mercat Música Viva de Vic. Tot això ja comença la tardor, Faula.
1: Ja comença la tardor, absolutament. Doncs això, si el voleu veure dues vegades, doncs això, divendres aneu a Vic i el dissabte aneu fins a Verges perquè hi actuarà dins dels actes de la Festa Major. Un disc, un personatge molt recomanable, per tant val la pena apuntar-se a aquestes notes de gent. A Madremanya, la Maria Hein, i a Verges, en Dan Peralbo. Això serà dissabte. Diumenge, una efemèride de fa 12 anys. Va arribar al número 1 i va sonar a tot el planeta fins que en vam acabar fins dalt de tot una cançó d'una noia australiana que es deia Meghan Trainor.

0: Sí, no, i sí, la vaig ben avorrir, eh?
1: Al final sí, perquè ens la vam posar fins a l'extenuació i finalment l'avorreixes. Mira, fa 12 anys aquesta cançó de la Meghan Trainor, All About The Bass. Això es passarà diumenge. El dilluns és un dia que hi ha bastant espès en aquest sentit. Te'n recordes la pel·lícula, ara que parlàvem que deia jo la Julia Roberts,
0: sí.
1: Te'n recordes aquella pel·lícula que es deia Quatre bodes i un funeral?
0: Sí, amb en Hugh Grant i la...
1: Exacte. Yeah, no, bueno, no hi havia la Roberts aquí, em sembla, ara començo,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí.
1: Ah, ja, que sí. Va, doncs les efemèrides d'aquest pròxim dilluns podríem anomenar-les Tres bautizos i un funeral. Perquè el 21 de setembre de l'any 1919 va néixer a Sabadell Teresa Soler, que es va conèixer artísticament com Teresa Rebull, una de les pioneres de la nova cançó i algú que bé que es va convertir, doncs, això en un personatge emblemàtic d'aquella època. Es va establir al Rosselló, a Banyuls de la Marenda, i va morir el 2015 als 95 anys. Però també un 21 de setembre del 41 va néixer a Sants Núria Feliu. I va morir el 22. Però espera't, perquè també un 21 de setembre del 1962 va néixer a Barcelona en Carles Sabater. Va morir el 92, el cantant de Sau, com tothom sap, va morir el 99 després d'un concert a Vilafranca. Això són els tres batejos. Però anem pel funeral, perquè un 21 de setembre, ara fa 3 anys, el 2023, va morir en Ferran Gallart, el que va ser veu del grup Strombers de Cardona. Tenia 50 anys, va morir d'un càncer, i aquesta és la cançó pòstuma que va dedicar a la seva mare. Escolta, escolta.

0: Molt bé, i hauríem d'anar acabant ja, eh?
1: Doncs sí, deixa'm explicar que aquesta cançó no la va arribar a sentir gravada perquè era una maqueta que tenia, però un productor, el Chasqui Ten, va agafar aquesta maqueta amb la cantada de la guitarra, la va produir i va convertir aquesta cançó mare amb la cançó pòstuma d'en Frank Gallard, que va morir amb 50 anys, ara fa 3. I acabem amb una cançó que ara fa 11 es va convertir en domini públic. Fins aleshores havia de pagar drets d'autor per poder cantar-li a algú Happy Birthday. Adiós, Joan.
0: Què és això?
1: Per molts anys.
0: Amb això acabem? Vale.
1: Bueno, per què no?
0: Vale. Per molts anys, per molts anys.
1: Així mateix.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: 2:45 i 5 minuts. Tornem d'aquí 3 minuts amb Queen. Somebody to love. Somebody to love. També en aquesta propera mitja hora parlarem amb el director general de trànsit. La pregunta del dia d'avui és: què hem de fer amb l'AP7?
1: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
1: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició. O ens, materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets...

0: estètic. Treballem pel teu somriure.
1: Fenòmena.
2: Maxil Estètic. Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 15 de setembre tens un 20% de descompte en totes les peces de pernil i espatlla. Descompte en cupó bescanviable del 24 de setembre al 8 d'octubre. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'1,50 € per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins al 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
5: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital. 25 anys.
6: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les Voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les Voltes ho fem realitat. Les Voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
7: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
8: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors d'assassinat.
9: Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
8: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
10: A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
11: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
12: Avui una jornada plenament assolellada.
7: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
13: Ràdio Capital.
7: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: 3 quarts de 5 de la tarda i 3 minuts. Som a Taronja Ràdio Girona 94.4 i Ràdio Capital 95.6. 5 anys després de l'aixecament dels peatges de l'AP7, el tram que va del Pertús fins a la Roca del Vallès presenta una evolució especialment negativa de la sinistralitat. Els accidents amb morts o ferits greus han augmentat un 129%, mentre que el conjunt d'accidents ho ha fet un 26%, segons les dades de comparació per trams de l'autopista. Les xifres situen així el corredor que travessa les comarques gironines entre els punts de l'AP7 on més ha empitjorat la sinistralitat des de la desaparició dels peatges. L'augment contrasta amb la tendència general del conjunt de la xarxa viària catalana, on les víctimes mortals han disminuït un 26,2% respecte al 2019 i els ferits greus un 9,1%. Saludem una vegada més en aquest programa el capdavanterenc. Em sembla que ho he dit bé, capdavanterenc, perquè és de Can de Bànol, Ramon Lamiel, que és el director general de trànsit de la Generalitat. Ramon, bona tarda, com estàs?
1: Molt bona tarda, molt bé.
0: Ramon, aquesta tarda preguntem als nostres oients, i m'agradaria que primer de tot la contestessis tu la pregunta: què hem de fer amb l'AP7?
1: L'AP7 ens ha permès, com molt bé dèieu, no són dues variables independents, sinó són dos vasos comunicants. L'AP7 el que ens ha permès és reduir el conjunt de xifres de sinistralitat a la global de la xarxa viària catalana. Per tant, si estem en aquest 26% de reducció, és perquè la Nacional 2, la C35, totes aquestes vies que abans hi havia molta mobilitat perquè els cotxes s'estalviaven el peatge, ara passen a circular per l'AP7 i, per tant, l'AP7 el que fa és concentrar més mobilitat i això hi va associat més sinistralitat. Però l'AP7 té aquest efecte benèfic perquè és una via menys perillosa perquè s'eviten els xocs frontals, que ens permet reduir el 26% del conjunt de la sinistralitat, que és un percentatge que va en la bona direcció, tot i que mai podem estar contents perquè són moltes víctimes mortals. Per tant, aquest any tenim 5 víctimes mortals a l'AP7, en el tram de Girona, si fem referència, són les mateixes víctimes mortals que teníem pràcticament abans de l'alliberament de peatges. Per tant, hi han puntes que es dispara la sinistralitat i puntes en què es redueix la sinistralitat a l'AP7. I què hem de fer a l'AP7? Doncs abordar els tres paràmetres que ajuden a entendre aquesta autopista, que és la infraestructura, els vehicles i els conductors. Els conductors, ajudar-los a formar-se, especialment els de moto i els de camió. Això nosaltres ajudarem tot el que puguem, perquè si circulen i circulin bé, no només s'ha de saber conduir, sinó si has de saber circular per aquesta autopista. Els vehicles, evitar que hi hagin tantes avaries, s'ha de renovar el parc, això ja no depèn tant de nosaltres, però ser una mica més estrictes en el control de les ITVs. I en el que fa a la infraestructura, en els moments que convingui donar-hi més capacitat perquè el trànsit sigui més fluid, tenir-hi tot aquest sistema de grues que el tenim per retirar les emergències i, per tant, els accidents que hi hagin i donar-hi més fluïdesa, i llavors controlar les velocitats, que és el que ja fem també, per evitar que hi hagin accidents que són els que generen retencions. Per tant, actuar sobre la infraestructura, actuar sobre els vehicles i actuar sobre els conductors.
0: Ramon, vaig sentir unes declaracions teves que qualificaves textualment que l'AP7 tenia una mala salut de ferro.
1: Sí.
0: És així?
1: Sí, és una frase que segurament he sentit a dir en algun altre moment per algun polític destacat del país, no? Que em va semblar que s'ajustava prou bé el que és l'AP7. L'AP7 és evident que no té una bona salut. L'AP7 concentra més de 7.000 incidències anuals, és la via que concentra més incidències, però és que hi circulen 8.000 milions de trajectes, és a dir, si fan 8.000 milions de trajectes, de quilòmetres fent un trajecte, això són molts, són el punt de la península on hi ha més mobilitat en una via, per tant, s'ha de tenir present. Per tant, és una autopista que té, en aquest sentit, una salut molt complicada, per no dir dolenta, però que es recupera, permanentment es recupera. Hi ha molts trams de l'autopista que no estan compromesos durant els dies de cada dia, hi ha trams de l'autopista que estan compromesos els dies de cada dia, per exemple, a la zona centre, el que és el Vallès, i altres trams compromesos els caps de setmana, quan hi ha tots els moviments de cap de setmana, com pot ser en el cas de l'autopista P7 a la banda de Girona, ja quasi bé no hi toca, però a la banda nord, no?, del Vallès, tocant el que és ja demarcació de Girona, la Selva. Aquí pot veure's compromesa per als que surten de cap de setmana i els que retornen de cap de setmana. Bueno, aquí tenim mesures per donar més capacitat, que són aquells carrils que tenim molt estudiats, per poder donar-li una millor salut i que aguanti. I de ferro és per això, perquè permanentment es recupera. Això no vol dir que no tingui problemes, que en té molts, i que no calgui resoldre problemes que cal resoldre'ns encara molts, entre els quals hi ha el manteniment de la via.
0: Aquest és un gran problema. Però m'agradaria aturar-me en el tram que va, com deia abans, des del Pertús fins a la Roca del Vallès, el tram gironí de l'AP7. Per què en aquest tram concretament s'hi acumulen més problemes, més sinistres? Bé, ja sé que no depèn de tu, diguem-ne que la conservació també brilla per la seva absència. Diries que el tram de l'AP7 de les comarques de Girona és el pitjor?
1: A veure, aquí estem barrejant dos trams, si fem tot aquest tram fins a la Roca. Hi ha una part que és de la Roca fins al que seria Hostalric, que això pertany al nord de la província
0: de Barcelona.
1: Exacte. És que aquest tram té precisament una particularitat que és important. Aquí comença la aferència o afluència de vehicles pesants que provenen ja de sectors industrials, polígons de Sant Celoni, i vas recollint polígons rere polígons i activitat industrial. Aquest tram està més complicat, perquè s'hi barreja activitat i mobilitat ordinària amb mobilitat econòmica, que seria la del camió pròpiament, no? Aquí ja comença. Al Vallès ja això es complica encara molt més, i això ho arrossegues fins a l'alçada pràcticament del Vendrell, la complexitat que genera tot aquest trànsit econòmic. Però en aquest tram nord que menciones, aquest tram nord té unes peculiaritats, i aquí és on es concentra més sinistralitat, perquè hi ha més mobilitat. La mobilitat no és la causa, però és una correlació. Vol dir que quan una puja, la mobilitat puja, també puja la sinistralitat, perquè hi ha més possibilitats d'interaccions entre vehicles. I aquest tram nord és precisament un lloc delicat, on hem de prestar especialment, aquest tram nord de la província de Barcelona, diguem-ho, és on hem de prestar especial atenció. El tram de Girona té punts complicats, però no és un dels trams més complexes. Més ben dit, és un dels trams d'autopista on a diari, no vol dir que no hi hagin problemes en alguns moments, a diari hi ha menys trams compromesos, és a dir, on hi ha menys inconvenients per circular per aquesta autopista, i jo m'atreviria a dir que també no és dels punts on hi tenim més incidents si agafem els 5 anys, que és el que hauríem de fer. Però sí, és evident que el control de velocitat, per exemple, que exercim sobre l'autopista, és un control de 344 quilòmetres. També el tram de Girona, on hi ha mesos, on hi ha una mobilitat de vehicles de l'estranger, que ens preocupen, i per això també és un tram que hem de controlar específicament la velocitat. I en les carreteres secundàries de Girona, les carreteres més de la costa, controlar també els vehicles de dues rodes, i per tant estar molt presents en les campanyes de control de motos.
0: Em pots contestar molt ràpidament, en 30 segons, l'última pregunta, Ramon Lamia, el director general de Trànsit. El peatge seria la solució per l'AP7, per normalitzar tots aquests problemes que comentem?
1: El peatge és una de les aportacions que es poden fer. No som competents nosaltres en posar o treure peatges. Estarem convidats en aquest grup que vol reflexionar i expressar què és el que s'hauria de ser, el que s'hauria d'entendre com un peatge modern ara, no? Si és que hi hagués un peatge, això ho decidirà el grup que ens trobarem per parlar-ne, però nosaltres tenim alguna idea al voltant dels peatges. Ha de permetre el peatge que mantenim aquesta reducció de sinistralitat, per tant, si desviem trànsit fora de les vies d'alta capacitat, podem tornar a tenir un increment de sinistralitat, i no ho volem, això segur que s'incorporarà. L'altre és, hi ha d'haver equilibri de peatges, hem de pensar que si un lloc hi ha peatges i un lloc hi ha un peatge, i no, hi ha l'altre lloc no hi ha peatges, hi ha derivació sempre de trànsit cap a la banda on no hi ha peatges. I la tercera és que ha de ser variable, no? Que ha de permetre derivar trànsit a les hores vall, ha de permetre, ens ha de permetre també controlar restriccions, ens ha de permetre també en alguns moments de la setmana doncs, tenir un preu i en altres moments un altre, coses d'aquest estil. La variabilitat anirà en funció de com ho vulguem o com es vulgui enriquir, si és que hi ha d'haver un peatge. Però nosaltres no som competents i assumirem les conclusions que s'arribi en el grup de debat.
0: Ramon Lamiel, director general de Trànsit de la Generalitat, moltes gràcies i fins una propera ocasió. Una abraçada molt forta, Ramon.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
2: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'€1,50 per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins al 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
3: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
4: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
5: I sopem a les millors taules del món.
6: En aquesta terra protegim i acollim.
7: Fem barri i fem pinya.
8: I fem i no deixem de fer.
9: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
10: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
11: Generalitat de Catalunya.
12: El govern de tothom.
13: Vall-llobrega celebra la seva festa major. Del 18 al 20 de setembre, 3 dies de música, tradició, activitats i molta festa. Divendres, pregó de festa major. Cercavirra amb batucada i nit jove amb The Covers Band i els DJs Jan Martín i Rina. Dissabte, 6a edició de les Olimpiades de la Terra. Vermut musical i al vespre, concert, sopar i ball de festa major amb l'Orquestra Monte Carlo. Diumenge al matí, sardanes. A la tarda, festa infantil. I per acabar, havaneres amb peix fregit i cremat per tothom. I durant tota la setmana, exposició de pintura. Vine a viure la Festa Major de Vall-llobrega. Més informació a vall-llobrega.cat i a les xarxes socials.
14: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
15: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
16: I amb la ràdio, també.
15: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escoltes Ràdio Capital.
16: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
15: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també. Capital.
17: De cap a cap, amb Joan Bosch.
18: Cinc de la tarda i set minuts. Bé, ja heu escoltat, suposo, l'entrevista amb el director general de Trànsit. L'AP7 és el tema central de la pregunta d'aquesta tarda, el de cap a cap. Què hem de fer amb l'AP7? Tornar els peatges? Posar més carrils? Millorem la conservació? O esperem que algun dia el trànsit desaparegui per cansament? Quina solució hi veieu a l'AP7? Us recordo el telèfon, eh?
19: 972 313 702.
18: D'aquí uns moments, els consells surrealistes de Lola Sanz. A veure quina ens n'espera avui, eh?

0: Els consells de la Lola.
1: Para, però és que m'encanta aquesta sintonia, sí, és sí. De puticlub total.
2: Espera, puc dir bona tarda? Si no, és que no he dit res, no m'has deixat dir res. Diu m'encanta aquesta sintonia, és de puticlub total. Espera, aprofitem-la, a veure. Señores, si passen per la porta número 4, encontraran... Sí. Mare meva, no hagués trobat una millor definició per la sintonia d'aquest programa. Ets un cas.
1: Ja te digo jo.
2: Què tal?
1: Doncs mira, aquí estic que... avui faré, us explicaré una cosa que és típica, tòpica de pixapins, direu, aquesta és una pixapins.
2: Sí, bueno, ja ho veig.
1: Però és que m'ha passat una cosa, resulta que jo tinc un llimoner a casa, saps? Superxulo de la muerte, saps? Sí. Allò, una cosa petitona que vaig comprar, és un llimoneroc, saps? Allò enorme. I vaig veure que tenia... Jo és que us explico la vida, Déu, ja ho veuré, ja ho veieu. Que tenia... Bueno, jo ho explico perquè segurament que hi ha algú que li passa el mateix. Les fulles... És esplendorós aquell llimoner. Saps? Les fulles, resulta que va i estan... Hi ha unes quantes fulles, bastantes, que estan com arrugades, que no és que estigui sec. Arrugades com si... No sé, arrugades. I altres fulles que tenen com caminets de plata, de color de plata. Sí. Vale? I resulta que... Tinc un llimoner plegat de minadors.
2: Què són minadors?
1: Pues això, és una espècie de bitxo. Un bitxo. Que va allà, se't fot allà dintre i, bueno, és com una espècie de cavallo de Troia, saps? Allò va allà i va matxacant el llimoner per dintre. Sí. Perquè, bueno, això... I llavors dic, bueno, què faig amb això? I dic, escolta, em vaig a fer un remei d'aquests de l'abuela, no? Perquè
2: la teva àvia... La meva àvia
1: no existeix en aquest moment.
2: No, però o sigui, tenia llimones? Tenia llimoners?
1: No. Ah, no, el que té llimones és el senyor de davant de casa meva, que és un senyor que té 90 anys, que és alt, com un Sant Pau. El tio balla sardanes cada dia. Mira, és un altre consell.
2: No
1: balleu sardanes. No, el tio està estupendo. Sé que no ens sentirà perquè... Jo crec que va ballar només sardanes. Està espectacular. Té 90 tacos i, escolta, riu-te'n dels jovenets de 20, eh?
2: No em diràs que balla sardanes al voltant del llimoner.
1: Bueno, balla sardanes per tot arreu. Sí, no, els diumenges sento que posa sardanes i se sent allà sardanes.
2: Puc fer una precisió?
1: Sí,
2: és d'agrair a Barcelona trobar algú com aquest senyor, perquè en queden molt pocs.
1: Total,
2: o sigui, sentir sardanes a Barcelona, faria un comentari xenofa, però no voldria d'allò, però diguem-ne que escasseja, eh?
1: Escasseja total, perquè tot l'altre és reggaeton o altres sons que sents pel pati, d'aquests patis de l'Eixample, aquest home té tot de plantes i em va explicar això del minador. I no, el senyor en sap, perquè resulta que...
2: Què hi poses?
1: Sí, t'explico. Bueno, clar, llavors hi ha qui dius, vale, és el minador, doncs anem a... Hi ha qui posa la cosa que se'n va... a la cosa química i hi ha químics per treure això. Però jo us porto un remei d'agricultura sostenible i ecològica que es tracta d'agafar caiena.
2: Què és caiena?
1: La caiena és cayena en castellà, que és allò que és el bitxo, allò que és... saps allò que pica molt?
2: Ah, el bitxo, el bitxo.
1: Com allò que és vermellós.
2: Sí, el bitxo. Jo en dic el bitxo, sí, sí.
1: Sí, el bitxo. Doncs agafes 10 peces d'aquestes.
2: Sí.
1: I agafeu també claus d'olor, saps? Claus d'olor d'aquells que juguen d'allò. I 10 també.
2: I picat.
1: Això pica molt. Llavors, ho feu en infusió, infusió com amb un litre d'aigua, i si voleu posar també caiena en pols, doncs vinga, tot allà, que piqui. Ojo, després us diré, bueno, feu la infusió, i quan la teniu la infusió, la refredeu, i la poseu en un recipient d'un litre, d'aquells de xip-xip, no?
2: Sí.
1: I ruixeu tot el llimoner. Alerta, però, perquè això pica molt. Alerta amb els ulls vostres i els ulls d'altres puestos. No, perquè... No, és que... És que... És que... És que hi ha algú que no s'ha rentat les mans i has de tocar altres coses, altres parts teves, perquè es veu que pots allò sortir, vaja, com un pet d'allò.
2: Exacte.
1: Bueno, el cas.
2: Amb la cua entre cames.
1: I ruixant això, sí, exacte. Doncs resulta que eliminem tots els minadors. Ara, la gent que ens està escoltant, clar, diran, pensarà aquesta pixa pins de Barcelona, això ja ho sabíem. Doncs, senyora, jo no ho sabia. I el senyor de davant, en Frank, el senyor es diu Frank, que és molt maco, m'ha explicat això i m'ha explicat altres coses. I
2: quina com m'agradaria tenir un llimoner, que això voldria dir que com m'agradaria tenir un jardí, cosa que no tinc, i el
1: posar... Jo no, tampoc tinc. No, però escolta'm una cosa, poca conya, eh? Jo el tinc amb test.
2: Ah, amb un test el tens?
1: Amb test, clar, és que jo visc a Barcelona, que això, clar, que soc el pixapins de l'Eixample, tinc veu,
2: que tinguessis un jardí, no ho sé.
1: No, home, no, jo tinc un llimoner. Jo vaig anar a comprar un llimoner als xinos, a la botiga de... Sí, saps? Perquè ho sento molt, són de les porten les plantes dels mateixos llocs que les floristeries, ara... Sobre. Però bé, és igual. El cas, vaig comprar un llimoner petitet i el vaig plantar el vaig transplantar a un test més gran i es anava fent més gran i ara el tinc en un test enorme, enorme vol dir crec que fa 80 centímetres de diàmetre, és molt, i és un test que vaig trobar al carrer, ojo.
2: Hòstia.
1: I està ara espectacular, però clar, el tinguen, que això del minador, d'aquests bitxitos, sobretot surten llimoners i cítrics que estan en test. Això m'ho ha explicat el Frank.
2: Saps què passa? Saps quin problema tinc jo? Que és clar, que els xinos que hi ha al costat de casa, les llimones són de plàstic.
1: Bueno, clar, has d'anar un xino autèntic, saps? I si no, clar, vas a la floristeria de la senyora Pepa, que segurament que et dirà, escolta, nen, vine aquí a comprar un llimoner. No, són meravellosos els llimoners, i fan llimones, eh? Vull dir, són uns toros, eh?
2: Doncs molt bé.
1: Bueno, en fi, doncs mira, ja està.
2: Escolta...
1: Tornes a posar la sintonia del...
2: Sí, del Puticlub, sí. Lola Sanz tornarà la setmana que ve, estarà a la disposició a l'habitació 24. Truquin tres vegades, santo i senya.
1: Oh! Escolta, un moment, hauríem de parlar de tarifes.
2: Adéu.

0: Dos quarts de sis i quatre minuts. Després de la publi... L'Ovo Hombre en París, el gran èxit de la Unió.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 15 de setembre tens un 20% de descompte en totes les peces de pernil i espatlla. Descompte en cupó bescanviable del 24 de setembre al 8 d'octubre. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli, un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
4: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
5: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat. De no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs.

0: Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
1: Quins tractaments fan?
0: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
2: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 15 de setembre tens un 20% de descompte en totes les peces de pernil i espatlla. Descompte en cupó bescanviable del 24 de setembre al 8 d'octubre. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines, més econòmic del que et penses i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari. Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà. I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
6: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Què hem de fer amb l'AP7? Hem de tornar als peatges, posem més carrils, millorem la conservació o esperem que algun dia el trànsit desaparegui pel cansament? A veure què diu el personal del programa. L'Anna de Girona diu: jo no tornaria al model antic de peatges. Entenc que l'AP7 necessita manteniment, però potser haurien de buscar un sistema més just que no faci pagar sempre els mateixos. I seria un greuge comparatiu. A Espanya, les autopistes i autovies són gratuïtes. Amb excepcions, eh? A Galícia tenen les autopistes més cares i també el País Basc, ara no ho diria, em sembla que pertanyen a les diputacions forals, com que tenen el règim foral, em sembla que han de pagar alguna cosa. Ja us ho diré un dia d'aquests. Pere de Figueres: si serveix per treure camions i evitar els col·lapses, jo estaria a favor. Ara mateix ja dius que l'AP7 és una carretera més aturada i alguna solució s'ha de trobar. La Marta de Palamós: no vull tornar a veure aquells peatges caríssims de fa uns anys. Si s'ha de pagar, que sigui amb un sistema modern i amb descomptes per qui utilitza la via cada dia. I acabo amb en Jordi de Banyoles: primer reclama el transport públic i després parlem de fer pagar més als conductors. No pot ser que l'alternativa al cotxe no funcioni i alhora ens diguin que ho hem de deixar-lo. Pau és a Girona. Hola, Pau, com estàs?
2: Bona tarda, Joan, molt bé.
1: Ets usuari habitual de la P7, Pau?
2: No molt habitual, no, però la faig servir.
1: Vale. Aleshores, la pregunta d'avui és tan àmplia i tan diversa que poden sortir moltes conclusions. Què hem de fer, Pau, amb l'AP7?
2: Jo he de dir que tinc una mica el cor partit, perquè quan, pel poc que la faig servir, allò de passar sense haver de parar enlloc, no haver de pensar de si targeta de crèdit, si la cartera on la tinc, si tot això, em sembla fantàstic. Ara, després tens el problema d'això, que s'ha emplenat de camions, tens les carreteres que cada any són pitjors, i això fa dubtar una mica i fa tirar cap al que podem de tornar.
1: El que passa que, a veure, hi ha molts tipus de peatge, eh? O sigui, no forçosament, clar, la Generalitat ha plantejat el tema del peatge, però no forçosament ha de ser el que hi havia abans amb les cabines que havies... Te recordes del... Ostres, quins records! Te recordes de la T aquella que passaves si tenies allò del banc?
2: El teletac.
1: Exacte, el teletac, ostres tu. Ni me'n recordava de la paraula, del teletac, que em fa d'anys. Bé, passaves per allà...
2: A poc a poc, esperant el pit, ja podies...
1: Exacte. Bé, hi ha el sistema d'altres països, com per exemple Àustria, Suïssa, Portugal, les vinyetes... que hauries de pagar un tant en funció del teu cotxe.
2: A mi el que m'agrada del peatge és que ho paga qui ho fa servir i quan ho fa servir. El tema de les vinyetes, jo he viatjat alguna vegada per Suïssa i clar, vas una setmana i has de pagar la vinyeta, que és la mateixa que paga el suís que està tot l'any.
1: Sí.
2: Llavors tot té el seu què, també.
1: A Portugal hi ha unes autopistes que tenen un sistema, per mi, massa intel·ligent, que és punyetero. Has estat a Portugal o coneixes el país?
2: No. No.
1: Doncs tenen unes autopistes que tenen unes càmeres que detecten la matrícula del teu cotxe i arribes a un cert lloc i has de pagar. Però abans, si ets estranger, com el meu cas, havies d'entrar en un lloc, en una àrea de servei, a comprar uns tíquets o alguna cosa, carregar la targeta que fan servir les autopistes. Si no, et foten una multa de caldeu, eh?
2: I això t'ho trobes després... Clar,
1: sí.
2: Aquestes coses també s'han de saber.
1: Sí,
2: bé,
1: sí,
2: perquè això... Jo, per exemple, el de Suïssa, els tres últims anys he anat i només aquest any m'he donat compte que necessitava la vinyeta i els tres anys vaig passar perquè vaig passar, però... Però això pels estrangers també és una qüestió important a que s'ha d'informar.
1: I un dubte, on la compres, la vinyeta? Perquè a Suïssa en cotxe no hi he anat amb avió i tren.
2: Per internet, ho vaig fer des d'aquí a casa.
1: Des d'aquí?
2: I ja la tens per tot l'any.
1: Sí?
2: Sí, sí.
1: També.
2: Clar, jo ara ja la tinc pagada per tot l'any, puc fer el que vulgui, però clar.
1: Clar.
2: Ara vés-hi.
1: I la policia t'atura si veu que ets estranger per comprovar que portes la vinyeta o no?
2: No, ja et dic, aquests anys que he anat sense, per ignorància, sense deixoncis, res. I tampoc en veus, allà a Suïssa, com que tot és molt correcte, no...
1: Clar, se'n fia. Escolta, per tant, l'AP7, els peatges no els acabes de descartar del tot?
2: És jo crec que hem de trobar un format còmode. Si trobem un format còmode, estic d'acord.
1: Perfecte. I llavors creus que milloraria que la carretera estigués més ben conservada, no hi haguessin tants sots i potser menys accidents i menys camions?
2: Home, no, dels camions, per suposat, i després tu posaves abans l'exemple de Galícia, que també hi ha anat aquest estiu.
1: Sí.
2: I és que allà és tot impolut. Vas i sembla que no fa soroll, no hi ha clots.
1: Sí.
2: Llavors jo crec que sí, que és la fórmula.
1: Parles de l'autopista de pagament de Galícia.
2: Sí, que és cara de collons, però...
1: Sí, està d'allò. Clar, és això. Escolta, moltes gràcies, Pau de Girona. Una abraçada.
2: Que vagi bé, Joan.
1: Adéu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que la Generalitat ha engegat les obres de reparació dels laterals del pont sobre el riu Ter a Torroella de Montgrí. Els treballs tenen com a objectiu principal garantir la seguretat de la infraestructura i dels usuaris. En concret, es retiraran les planxes que es trobaven en mal estat i que pel seu deteriorament podien despendre's i caure. Posteriorment es durà a terme la rehabilitació dels laterals de l'estructura. Les obres tindran una durada prevista d'entre 2 i 3 mesos i no afectaran el pas de vehicles pel pont, que es mantindrà obert durant tota l'actuació. I l'Ajuntament de Cornellà del Terri reclama a la Generalitat una actuació urgent a la carretera GI514 que comunica el municipi amb Medinyà per l'acumulació d'accidents durant els últims mesos i l'estat d'alguns trams de la via. En aquest sentit, demana que es netegin els marges i les cunetes, es revisin els punts amb poca visibilitat i que es faci un projecte integral de seguretat viària. I la inflació interanual continua a l'alça a les comarques gironines. Després de superar el 4% al mes de juliol, l'índex de preus de consum ha tancat el mes d'agost amb un nou increment interanual fins al 4,8%. És la taxa més elevada que s'ha registrat en els darrers 3 anys i mig, perquè per trobar-ne una que la superi cal remuntar-se fins al febrer del 2023, ja que aleshores l'IPC interanual va situar-se al 5,8%. Bona part d'aquest augment s'explica pels encariments que han registrat tant l'electricitat com els carburants arran de les onades de calor i la crisi de l'Orient Mitjà. De fet, d'un any per l'altre s'han arribat a pujar fins a un 14,7%. D'altra banda, aquest agost la demarcació, els preus han tancat el mes amb un augment de 8 dècimes. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa't en el 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
5: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
6: De cap a cap, amb Joan Bosch.
7: Són ja les 6 de la tarda i 4 minuts. Comença l'última hora de cap a cap, Taronja Ràdio 94.4, Ràdio Capital 95.6. D'aquí uns moments, Martí Seguer, novetats tecnològiques de la setmana.

0: No et fotis, jo voldria ser un milionari. Hola, Martí Seguer.
1: Hola, què tal?
0: Molt bé. Segur que... tu ets aquest?
2: Martí Seguer.
1: Sí? Sí, aquest mateix. Molt bé.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Valor negro. Escolta, avui tenim un gran tema de debat, a part de la intel·ligència artificial, que aquests dies
1: sí.
0: està contribuint a generar més dubtes sí. a tot el món.
1: A tot.
0: Les borses estan baixant.
1: D'això et vinc a parlar, precisament.
0: Sí. Sembla que el món s'hagi d'acabar per mica. Culpa de la intel·ligència artificial. Però abans ens aturarem a l'AP7. Ets sí. usuari habitual de l'AP7?
1: Sí, molt sovint.
0: Avui hem estat parlant amb el director general de trànsit i bueno, s'ha detectat que el tram de l'AP7 de les comarques de Girona és un dels que hi ha més sinistralitat. Ja saps que hi ha els problemes de, sí. de manteniment, que brilla per la seva absència. Clar. I la Generalitat deixa entreveure que podrien tornar a implementar el peatge.
1: Bueno, si ha de servir perquè estigui més, en més bon estat, sí? Mira, no sé... Sí, bueno...
0: Què hem de fer amb l'AP7?
1: A veure, jo quan anava per l'AP7 i es pagava, anava meravellosament bé. Sí. Quan hi havia un tràiler que es volcava, en 2 hores era fora. Mm. Perquè com que anaven a tant el que passava, escolta, allò anava... els senyors de Berti es anaven a tope.
0: Sí.
1: Ara no és, sí. no és tan així. I llavors, bueno, si s'ha de pagar alguna cosa, si falta alguna cosa per pagar, doncs, bueno, endavant, jo què sé. També és més car la gasolina.
0: Ostres, sí. Avui, a una benzinera de Palamós...
1: ja marcava...
0: El
1: número 2, no?
0: Com es diu? El sense plom, 95. Sí. 95 o 90, 95 o 96, és?
1: 95.
0: 95. 2,22.
1: Veus que bé. Posa'm a... Sí, sí, no, és
0: clar,
1: és el que
0: hi ha. A les comarques de Girona la inflació ha pujat un 4,8%, eh?
1: No, i seguirà...
0: Inflació que no veiem des de fa 4 anys ben bons, eh? O
1: sigui, sí, sí.
0: Cada allò. Bueno, escolta, anem a l'índex... avui comencem seriosament amb una notícia que ha sorprès molt. Sí. Fa anys que sentim a dir que la intel·ligència artificial cada vegada anirà més de pressa, però ara alguns dels seus principals creadors diuen just el contrari,
1: sí.
0: que potser cal frenar una mica.
1: Doncs sí, i el més interessant és precisament això. No ho diu un investigador crític, sinó una de les persones que està construint aquesta tecnologia. Aquest dia s'està parlant molt d'una possible frenada de la intel·ligència artificial, però abans d'explicar què ha passat, hem d'entendre que quan parlem d'intel·ligència artificial no estem parlant només del ChatGPT. Al darrere hi ha tota una indústria enorme amb fabricants de xips, centres de dades, empreses que desenvolupen aquests models i inversions de centenars de milers de milions d'euros. I durant els últims anys, els mercats havien assumit que aquesta cursa només podia anar en una direcció. Model cada vegada més potent, més centres de dades, més xips, més inversió. I aquest cap de setmana ha aparegut una veu molt important que ha demanat aixecar una mica el peu d'aquest accelerador.
0: I aquesta veu tan important és precisament la del responsable d'Antròfic, una de les grans empreses del sector.
1: Sí, sí, concretament ho ha dit Dario Amodei, que és el fundador i conseller delegat d'Antròfic, l'empresa creadora de Cloud, i de fet la setmana passada en parlàvem, i una de les principals rivals d'OpenAI, que és el de ChatGPT. I ha publicat un document on assegura que el ritme actual de desenvolupament de la IA pot començar a ser preocupant. I fa una previsió molt contundent. Diu que si es manté la velocitat actual, en un termini d'entre 6 i 12 mesos podríem tenir agents d'intel·ligència artificial molt més difícils de controlar. Cal remarcar que és una previsió seva, no necessàriament és certa, però és molt significatiu que aquesta advertència vingui precisament d'una empresa que competeix per ser el millor i per tenir la intel·ligència artificial més
0: important del món. Sí. Quan parla de gens, no refereix al ChatGPT, no? Que és el que fem servir habitualment.
1: Exacte, no, aquí hi ha una diferència molt important. Fins ara estàvem acostumats a sistemes on nosaltres fèiem una pregunta i la màquina ens responia, i aquests agents dels que parlem funcionen d'una altra manera. Tu els dones un objectiu i ells són capaços de navegar per internet, buscar informació, programar, prendre decisions i executar diferents passos completament de manera autònoma fins a aconseguir aquest objectiu que se'ls demana. I és precisament aquí on apareixen aquests riscos. De fet, aquest estiu, potser jo crec que en vaig parlar, OpenAI va fer unes proves de ciberseguretat amb aquest tipus d'agents. Eren uns models experimentals que no utilitzava el públic, I durant les proves, aquests agents van aconseguir actuar d'una manera que els investigadors no havien vist mai. Van trobar maneres de comunicar-se entre ells, van esquivar tots els controls que se'ls havia posat i fins i tot van arribar a interactuar amb sistemes d'una plataforma que es diu Hugging Face, la van hackejar i van aconseguir l'objectiu que perseguien, que era aconseguir una determinada cosa, però el fet sorprenent és que es van descontrolar, diguéssim, d'aquest entorn.
0: Perdona, però això sona gairebé ciència-ficció,
1: eh? Sí, sí, és que és important explicar-ho bé perquè no s'entengui malament. No estem parlant d'una IA que s'hagi revelat, però sí que té una certa consciència, i el que va passar en aquests sistemes, doncs això, va ser que van fer tots els possibles per arribar al seu objectiu. I això és el que preocupa. Aquesta autonomia que tenen aquests agents és difícil d'anticipar algunes vegades, i bé, aquest incident doncs va provocar també un informe molt dur on definir el cas com un avís, i ja va posar una mica la cosa per on anava.
0: Molt bé. Per tant, és aquí quan Amodei diu que sí, potser cal anar piano piano malontano, no? Més a poc a poc.
1: Exacte, sí, sí. La seva proposta no és aturar la intel·ligència artificial, el que planeja és començar a posar-hi més controls. Per exemple, proposa que hi hagi auditors independents que puguin entrar en aquestes empreses i revisar els models abans de que arribin al públic. També demana que les grans empreses del sector arribin a un acord per no competir, simplement per veure qui arriba més o qui ho fa més potent. I un altre element molt interessant és que aquesta idea no ha quedat només dins d'Anthropic. Per exemple, Sam Altman, el màxim responsable d'OpenAI, per tant la seva competència, s'ha mostrat també d'acord amb aquest planejament, i també Elon Musk també ha dit públicament que hi dona suport a aquesta desacceleració, diguéssim. És poc habitual que es posin d'acord les tres empreses més grans que es dediquen a això, però bé...
0: És el que hi ha. Sí. Clar, i aquesta preocupació ha arribat, suposo que si seguiu el tema econòmic, exacte, a les borses i sobretot als mercats financers, sí, la majoria de borses del món han fet una baixada increïble.
1: Doncs sí, sí, els inversors han fet una lectura molt ràpida. Durant anys s'ha invertit pensant en que la IA necessitava cada vegada més i més centenars de centres de dades, més memòria, més processadors. I què passa si ara mateix els propis creadors diuen que potser cal reduir el ritme? Doncs les empreses que fabriquen tota aquesta infraestructura han caigut a la borsa. SoftBank, per exemple, és un dels grans inversors d'OpenAI, ha perdut un 11%, també han baixat fabricants de la memòria com són Samsung, com SK Inix, i també empreses de semiconductors, que són els que fabriquen els xips, que per exemple són TSMC. Bé, doncs això és el que hi ha.
0: Molt bé. Escolta, fem una cosa, fem una pausa i comprovarem si hi ha vida més enllà de la intel·ligència artificial.
1: N'hi ha.
0: N'hi ha d'aquí uns moments.

0: Va, seguim a 3 minuts per 2:15 de la tarda. Apple ja trigava a treure l'iPhone plegable, perquè molts Androids ja tenen uns mòbils plegables
1: sí,
0: preciosos.
1: Concretament Samsung i Xiaomi són els que el tenien. I doncs això era un dels productes més esperats dels últims anys i finalment ja és oficial, Apple entra al mercat dels telèfons plegables amb aquest iPhone Duo. Quan està tancat, el Duo té un aspecte d'iPhone convencional, tal com estem acostumats ara, amb una pantalla d'unes 5 polzades, però quan s'obre arriba fins les 7,6 polzades.
0: Carai.
1: Una mida aproximadament d'una tauleta petita. Apple assegura que ha desenvolupat una nova frontissa amb més d'un centenar de components per reduir aquest, al màxim la marca del plec per mantenir la pantalla completament plana. A l'interior hi trobem un processador A20 Pro, fabricat amb tecnologia de 2 nanòmetres, pensat sobretot per executar funcions d'intel·ligència artificial, i precisament la intel·ligència artificial ha estat un dels grans protagonistes a la presentació d'aquest iPhone. Apple estrena una nova Siri, es diu Siri AI, molt més personalitzada, i l'assistent podrà consultar informació del calendari, els correus electrònics, els missatges o altres aplicacions per respondre preguntes i executar també tasques més complexes del que fèiem fins ara. També s'han presentat els nous iPhones, el 18 Pro i el 18 Pro Max, amb millores d'autonomia, fotografia, rendiment, i també els AirPods 5, també capaços de traduir a temps real, gràcies a la intel·ligència artificial, una conversa.
0: Què valdrà?
1: Aquí anem.
0: A veure...
1: Clar. L'iPhone Duo començarà per 2.338 euros.
0: Hòstia.
1: La versió més bàsica.
0: Mare meva.
1: Però la versió més equipada arribarà als 3.839.
0: Mira, ja estic bé sol, tu, escolta.
1: Doncs és un dels telèfons més cars que s'han posat mai al mercat. Ja, veurem si els usuaris estan disposats a pagar-lo.
0: Ni boig. Va, acabem parlant, Martí, de Tesla. Després de molts anys de retard, sembla que el Roadster ja té data de presentació.
1: Doncs sí, no hi ha cap canvi de plans. Tesla presentarà oficialment el Roadster l'1 d'octubre. És un cotxe al qual se'n parla des del 2017. Durant gairebé 9 anys ha acumulat diversos retards, fins al punt que molts dubtaven si arribaria a veure la llum. Ara la companyia ha convocat un acte sota el lema Go for Launch, una expressió molt vinculada als llançaments espacials i que molts interpreten com una referència directa amb la col·laboració amb SpaceX, l'altra gran empresa de l'Elon Musk. De fet, Musk ja havia explicat fa anys que el Roadster podria incorporar un paquet opcional desenvolupat conjuntament amb SpaceX, i diràs, bueno, coets i aviació i cotxes, aviam. La idea és sorprenent. La cosa és integrar petits propulsors inspirats en tecnologia aeroespacial al voltant del vehicle. Segons Musk, aquests propulsors podrien millorar de manera espectacular l'acceleració i la frenada del vehicle. I fins i tot va arribar a afirmar, mig en broma, que alguns dies podríem veure que el cotxe volés durant uns instants.
0: Exacte, com les vaques de l'avantguàrdia, exacte. Segur.
1: Ho veurem amb més detall l'1 d'octubre i veurem si realment el cotxe arrenca el vol o és una cosa d'aquest senyor.
0: Escolta, saps què hem de fer tu i jo? Arrenca el vol. Fins la setmana que ve.
1: Molt bé, adéu.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 15 de setembre tens un 20% de descompte en totes les peces de pernil i espatlla. Descompte en cupó bescanviable del 24 de setembre al 8 d'octubre. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
2: Manòmena. Maxil·la
3: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
3: Confia en Maxil·la Estètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
3: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
2: Fenòmena.
5: Maxil·la Estètic.
6: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
7: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
6: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
7: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural Comacros de Salt. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
6: Escola de Fotografia ERAM.
8: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
6: Vall-llobrega celebra la seva festa major. Del 18 al 20 de setembre, 3 dies de música, tradició, activitats i molta festa. Divendres, pregó de festa major. Cerca birra amb batucada i nit jove amb The Covers Band i els DJs Jan Martín i Rina. Dissabte, 6a edició de les Olimpiades de la Terra. Vermut musical i al vespre, concert, sopar i ball de festa major amb l'Orquestra Monte Carlo. Diumenge al matí, sardanes. A la tarda, festa infantil. I per acabar, havaneres amb peix fregit i cremat per tothom. I durant tota la setmana, exposició de pintura. Vine a viure la Festa Major de Vall-llobrega. Més informació a vall-llobrega.cat i a les xarxes socials.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
10: Més econòmic del que et penses.
9: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
11: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: 972 313 702.
1: La pregunta d'avui, què hem de fer amb l'AP7? Escoltem missatges de veu i després anem pel telèfon.
2: Hola, bona tarda a tothom. Martirià, de Banyoles.
1: Martirià.
2: Però visc a Serinyà, de professió, camioner.
1: Home!
2: Bueno, tot això del tema de l'AP7, diu, no, els peatges recuperar els peatges, no posar peatges, no és aquest, no crec que sigui aquest el problema. El problema és la racionalització del vehicle. Els camions, abans que traguessin els peatges, ja estaven obligats a passar per l'AP7. I sí, hi ha més trànsit de camions, però perquè ha crescut la indústria. Però el que ha crescut exponencialment és el nombre de vehicles privats. Llavors, el que es tractaria és de racionalitzar l'ús del vehicle privat, el turisme. És a dir, si tots van a la mateixa direcció i a la mateixa hora, amb els sistemes de tecnologia que hi ha a dia d'avui, no seria fàcil posar-nos d'acord i fer que un 40 o un 50% de vehicles dels que van una persona o un vehicle hi anessin dos, tres persones. Això reduiria molt el trànsit. Solucions, moltes. El problema, que depenem massa del vehicle privat. Falta transport públic, els trens van com van, no hi ha autobusos. Si vols anar a Barcelona és caríssim amb autobús, amb tren és insostenible. El vehicle privat és l'única alternativa que tenim, però no podem reduir perquè no en sabem. Vinga, salut.
1: Adéu, com diria el teu compatriota de Banyoles, que va fer lapidària aquella frase. Això és a Can Pixa i Rellisca. Va, de Banyoles anem cap a Olot, pugem una mica més cap amunt. Allà hi ha la Mariona que ens espera. A veure si té una solució per la P7. Hola, Mariona.
3: Bueno, aquest senyor que han raonat, em trobo molt bé, perquè la seva feina és posar un camion i com més estigui a la P7. Els nosaltres que anem amb un cotxe particular és una birria, perquè pots trobar aquests camions tan grossos que cauen a sobre i no saps per on has de passar, eh? Jo penso que ell diu que sí, que hi ha més cotxes petits. Jo penso que ara hi ha molts camions que passen per l'AP7.
1: Ja,
3: cotxes també, sí. Però jo vaig anar a Tarragona l'any passat i feia por, eh? Feia por. Aquell tros, van tan de pressa. Jo no sé quina solució hi ha. Falta transport públic, que ens ho diguin els d'Olot, que per anar a Barcelona fer-hi un manel, saps?
1: Explico. Quin és el sistema, quin és el transport públic d'anar d'Olot a Barcelona? Com es fa? Explico.
3: D'Olot?
1: Sí.
3: L'autobús, que és la Teissa, que a vegades va ple i has d'anar dret. Eh? Has d'anar diví, que diuen els francesos. Diví, que vol dir dret.
1: Però no,
3: i has d'anar dret.
1: Passa per... O sigui, la Teissa d'Olot a Barcelona, perquè és més ràpid, és lògic, passa per Vic, eh? I si has d'anar dret, a l'autovia aquella, a la C-17, amb aquelles curves,
3: vale,
1: per allà a la Garriga, vale, tot allò, quedes de distret, eh?
3: Vale, doncs hi van, eh? Perquè la mainada que van a la universitat, que no hi ha cap més medi d'Olot, no hi ha res més, eh? Has d'anar amb el teu cotxe o amb la Teissa. Punto. Ara, si vas a Vic, pots agafar el tren, que arribarà el que arribarà i anirà el que hi ha.
1: Perdona. Ara, actualment, de Vic a Barcelona amb tren no s'hi pot anar, perquè estan fent obres del desdoblament,
3: vale,
1: de l'R3, o sigui, oblida't del tren.
3: Vale. Jo a vegades he anat a Barcelona amb el tren, agafàvem el tren a Vic i anaves mig bé, però ara actualment és horrorós, eh? I no vulguis passar per Banyoles, si has d'anar a Barcelona per Banyoles. Bueno, això és una odissea. I, a més a més, pots anar dret, perquè ja dic que hi ha molta gent que arriba a Banyoles i no n'hi ha pas tu el diumenges. N'hi ha dos el diumenge de Teisses. Un al matí, una a la tarda. Punto. Els dies de cada dia hi ha més freqüència. Aquest de Serinyà li hauríem de fer que vingués Olot, també. Ja s'ho trobaria.
1: Mariona, moltes gràcies. Que vagi bé.
3: Va, que vagi bé.
1: Família, adeu. Tornem demà a partir de les 4.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alsina.
3: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
3: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
5: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
5: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
6: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
7: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
8: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
9: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I sopem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
10: Mana, mana. Maxil·la
11: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
12: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
11: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
12: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
11: Confia en Maxil·la Estètic.
12: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
11: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
10: Mana, mana. Maxil·la Estètic.
13: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
14: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
15: I amb la ràdio, també.
14: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores. I això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
15: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
14: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'1,50 € per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins el 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
1: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
2: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
3: Aquest dissabte 19 de setembre, Pals fa olor d'arròs. Arriba la Fira de l'Arròs de Pals, al pati de Cala Pruna. Rutes en bici i amb el xiulet de Pals pels arrossars, show cooking, tastos, activitats infantils, taller de reciclatge i molta música. De 10 del matí a 11 de la nit, al pati de Cala Pruna. Aquest dissabte, vine a la Fira de l'Arròs de Pals.
4: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
5: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
7: Més econòmic del que et penses.
6: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
7: del nostre web,
6: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
6: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
8: Ràdio Capital.

0: Hem entrat ja en el mes de setembre, mes en el qual comença el curs escolar, comença la temporada esportiva, les vacances s'acaben per molts i també comença el curs polític. Aquest curs polític amb un clar horitzó, com són les eleccions municipals de finals de maig d'aquest pròxim 2027. I és per això que aquí a Ràdio Capital de l'Empordà volem fer una mica de balanç d'aquest mandat i també veure com s'encaminen cap a aquestes eleccions avui amb el govern i oposició. El debat que asseu en una mateixa taula l'alcalde i el cap de l'oposició d'un mateix municipi, en aquest cas de Torroella de Montgrí i l'Estartit. I és per això que ja ens acompanyen avui a la taula de Ràdio Capital, per una banda l'alcalde de Torroella de Montgrí i l'Estartit, Jordi Colomí, gràcies per venir.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I per l'altra, el cap de l'oposició, en Jordi Cordón, de Compromís per Torroella de Montgrí i l'Estartit, gràcies també per venir.
2: No, gràcies a vosaltres per l'invitació, bon dia.
0: Com ja sabeu, en aquest govern i oposició està estructurat en tres blocs. El primer bloc que començarem a continuació és que cadascun dels participants haurà de destacar un aspecte positiu de l'altre. El segon, una petita valoració del mandat que ens ocupa, del 23 al 27, que encara hi queda un anyet, no tant, per acabar. I després el debat amb sis temes que hauran escollit els dos participants, tres temes cada participant, i que s'hauran de debatre sobre la taula els principals aspectes sobre aquests tres temes, sis en total. Comencem amb el primer bloc, començo per vostè, alcalde. M'agradaria que destaqui un aspecte positiu de Jordi Cordón.
1: Bé, d'en Jordi, a mi sempre m'ha sorprès la seva capacitat de resiliència i la seva capacitat, doncs, d'enfrontar-se, doncs, amb una realitat, doncs, política, electoral, del municipi, que penso que la primera vegada que vas presentar va ser el 2011, estem al 2026 i es torna a presentar ara amb unes altres cicles, més o menys, o amb un suport diferent. I, bueno, a mi sempre m'ha sorprès això, aquesta capacitat de tornar-hi a ser.
0: I, per altra banda, Jordi Cordón, un aspecte positiu de l'alcalde?
2: Bé, jo seria dos aspectes, més que un, dos, perquè van una miqueta lligades i possiblement són paraules molt, diguéssim, tretes del diccionari català, diguéssim, de l'aspecte més popular, no? Que seria, doncs, el nostre alcalde és engalipador i ser un sac de paraules. Què vol dir això? Doncs que és una persona que té una habilitat d'embromar, convèncer, i evidentment, doncs, bueno, quan es convèncer, doncs, entemanar la gent amb molt bones paraules, té un gran diàleg. I ser un sac de paraules perquè també vol dir que és el fet de que parla molt bé, però si penses en el contingut, doncs moltes vegades, doncs, és allò que dius, parla molt bé, diu moltes coses, però al final dius, ostres, què m'ha dit, no? Però bueno, que per mi són dos capacitats de, diguéssim, d'una persona, d'un aspecte, diguéssim, d'una figura política, doncs, que són dues paraules positives.
0: Doncs entrem ja a la valoració d'aquest mandat 2023-2027 a Torroella de Montgrí i l'Estartit a l'Ajuntament. Alcalde, no sé com valora aquests 3 anys i escaig, ja acaba 4 de mandat, un mandat que va començar, recordem-ho, amb el pacte a tres bandes per formar govern.
1: Sí, jo haig de dir que aquests 3 anys han sigut uns anys de feina, de generar més projectes, d'acabar-ne projectes que ja s'havien començat a la legislatura anterior, però el que sí que vull recordar i vull fer esment és la tranquil·litat a dins l'equip de govern. L'equip de govern ha funcionat bé, no hi ha hagut grans discrepàncies ni grans discussions, ni molt menys. Al contrari, jo penso que ha sigut un govern fiable, un govern honest en aquest sentit, i haig d'agrair, doncs, les tres forces polítiques que han fet aquest esforç, doncs, per anar per feina i deixar-se de controvèrsies, i jo penso que hem avançat i en aquest sentit estic satisfet.
0: Jordi Cordón, no sé quina valoració fa d'aquest mandat.
2: Sí, per la nostra part considerem que com a mandat actual li comença a l'alcalde a partir del juliol del 2016. Intentaré justificar-ho. Va ser una data on va accedir al govern, no a l'alcaldia, però tenia, doncs, diguéssim, una alcaldia encoberta després de promoure una moció de censura aleshores. L'alcalde oficial era el senyor Rufí, com tots recordarem. A partir de llavors és quan s'hauria de fer i quan nosaltres considerem, doncs, el balanç del mandat fins a dia d'avui, I si és així, la nostra nota doncs, és un suspens. No podem dir, evidentment, un zero, perquè és evidentment que han fet coses i quan portes anys doncs, al govern i assolint doncs, l'alcaldia, doncs és de retruc que alguna cosa es fa. Però bé, dintre de, diguéssim, si fem un balanç en concret, diríem doncs, que, un suspens. Per què? Perquè és evident que han estat governant sense tenir un model de municipi clar, un rumb planificat, un objectiu i sobretot sobrevivint i acabant o intentant acabar projectes engegats per governs anteriors. Perquè és de retruc que li tindria que preguntar a l'alcalde quin gran projecte ha realitzat en aquests pràcticament 10 anys que porta en el govern i en aquests pràcticament doncs, 8 anys que porta a l'alcaldia. Jo m'atreveixo a dir i li contesto sense por equivocar-me que salvo error no han fet ni han engegat cap projecte d'una gran magnitud pel nostre poble.
1: Bé, jo suposo que és el paper que ha de fer. Jo recordo que veníem d'un govern que està considerat del 2011 al 2016 el pitjor en democràcia que hem tingut a Torroella per moltes raons, perquè es va generar doncs, un estat d'inestabilitat permanent, no només entre govern i oposició, sinó en el mateix govern. Cal recordar que van plegar regidors del mateix govern, la primera tinenta d'alcalde va plegar, quan es va fer el pacte tan superficial i en minoria entre Esquerra i el senyor Cordón.
2: M'estava barrejant dos sí, no, legislatures.
1: Sí, sí, no, vostè n'ha barrejat tres.
2: No, jo he fet una. Vostè sí, és el govern i l'alcaldia dels últims 8, però el govern dels últims 10.
1: Jo t'he deixat parlar, deixa'm continuar. Haig de dir que el 2016, quan es va produir la moció de censura, la va liderar el seu primer tinent d'alcalde. Això vol dir moltes coses, Era un tinent d'alcalde que, a més, portava Hisenda. Per tant, després d'un any de govern, es va presentar una moció de censura pràcticament amb tots els partits de l'oposició, més l'equip d'Esquerra Republicana, que era el primer tinent d'alcalde, i jo penso que a partir de llavors Torroella ha agafat una embranzida important, Torroella i l'Estartit. De projectes se n'han fet molts, per exemple, totes les obres de la zona esportiva en dirà, estaven planificades. És mentida. Vàrem trobar el calaix sense projectes.
2: Va trobar un projecte no redactat i diu que ha fet esportiva, que ha executat la zona esportiva redactada, projectada, iniciada.
1: Vàrem encarregar els projectes del pavelló i del camp de futbol nou i tot el projecte d'urbanització de la zona esportiva.
2: Tot això ja estava fet.
1: Això saps perfectament, Jordi,
2: que estava redactat amb un avantprojecte com s'havia d'executar una zona esportiva per fases. I tot estava planificat.
1: No estava ni planificat, ni estava executat, ni estava...
2: Alcalde, no tinc cap necessitat de dir mentides, la veritat.
1: No, jo tampoc. Perquè sé perfectament...
2: Que ha executat de la zona esportiva.
1: Sé perfectament...
2: Nova, de lo que estava planificat.
1: Tot lo que s'estava, tot lo que
2: tenim
1: planificar...
2: un pavelló que li diem nou que està inacabat, que encara estem sense vestidors, sense lavabos, això... i ara s'ompliran la boca de que els vestidors s'inauguraran un mes abans de les eleccions perquè començaran les obres. Bueno, van tenir la capacitat de posar un tancament per veure que hi ha un remenament de que no sé què fa
1: jo,
2: dos mesos.
1: Quan jo parli, no t'interromparé, però sí que haig de dir...
2: Ara estem en debat o en exposició?
1: Haig de dir, jo penso que havia de contestar el que havies dit, sí. Jordi. Haig de dir que no vàrem trobar res fet, que vàrem haver de fer 8 reunions amb els propietaris de l'ASO Mas Déu per arribar a un acord, per començar a fer alguna cosa, i fins que no es va firmar aquell conveni no es van poder començar a planificar i fer els projectes de la zona esportiva. Es va fer amb acord amb les entitats totes dues coses, el camp d'esports nou i el pavelló nou, i evidentment ens varen trobar un ajuntament amb un 72% d'endeutament i varen decidir doncs, que el havíem de rebaixar, i hi havia coses que es podien fer i hi havia coses que no es podien fer, i el pavelló, tothom va decidir que es havia de fer el pavelló per donar més sortida a totes les entitats, perquè l'increment d'esportistes que hi ha hagut des que s'ha fet la zona esportiva ha sigut molt substancial. Es va decidir que es fes per fases, i s'ha fet per fases i sense necessitat d'incrementar l'endeutament de l'Ajuntament, que ha passat del 72 i el tancarem aquesta legislatura amb el 29%. Per tant, s'han fet coses i s'han fet importants de cares al present i de cares al futur. Si això acaba un mes abans de les eleccions, com deies, Jordi, sí, potser sí, però n'hi ha d'altres que acabaran 4 mesos després i n'hi ha d'altres que acabaran al cap de 2 anys. Això és així. Per què? Perquè es fan coses de forma continuada. La recuperació de Can Castells, tot el pla de sostenibilitat turística, l'espai Medes, totes aquestes millores s'han fet en aquestes últimes 2 legislatures. Per tant, el dinamisme de l'Ajuntament ha sigut bestial. Hi ha hagut una activitat molt i molt important i unes millores que són evidents. Ara, el paper de l'oposició és criticar-ho tot, jo ho entenc perfectament, no. Però el nostre paper és de continuar fent i demostrar-ho amb accions.
2: Alcalde, jo no li critico, així com diu obertament, que la nostra missió és criticar el govern. Jo li he fet una pregunta de quin gran projecte, des de que vostè és el govern o l'alcaldia, ha iniciat i ha acabat en aquests pràcticament 10 anys.
1: No, ja et dic.
2: Vostè el que m'està dient és que ha agafat uns projectes iniciats i els ha intentat mirar d'anar acabant. No, o sigui, Espai Meda se'l va trobar iniciat, la zona esportiva se la va trobar iniciada. Digui'm algun projecte que UPM, Jordi Colomí, hagi dit, he liderat, vull pel municipi això, he iniciat aquest projecte, és de retruc, que possiblement és un projecte d'una magnitud X i possiblement no s'hagués pogut acabar, però ja l'he dit abans, sense por d'equivocar-me, alcalde, vostès no han iniciat cap gran projecte
1: pel municipi. Afortunadament, la sensació de la gent no és la que tu expliques, sinó que és una altra molt i molt diferent, i això es manifesta en el suport que tenim uns i altres, no? I per tant estem molt contents de la feina feta, sempre és millorable, evidentment, i en això hi estem totalment implicats, però estem molt i molt satisfets de la feina feta, de la dedicació dels regidors i regidores de l'equip de govern de tots els partits i, evidentment, de l'estabilitat que s'ha generat aquests últims anys, aquests últims 8, 9, 10 anys en l'Ajuntament, que ja deixem de sortir per notícies negatives a la premsa i que sempre sortim per qüestions i projectes que es tiren endavant. Per tant, els projectes que s'estan executant són importants, els projectes que s'han d'executar en el futur també ho seran, i seguir gestionant un municipi com es mereix, no? Que amb seriositat, sense polèmiques afegides i sense protagonismes personals, que jo penso que és la clau perquè tot vagi tirant endavant, no?
0: Doncs parlem ja d'aquests projectes, d'aquestes mesures, d'aquests aspectes que vosaltres dos heu escollit per tractar en aquest debat de govern i oposició de Torroella de Montgrí i l'Estartit. I comencem per vostè, alcalde Jordi Colomí, amb l'aspecte de la municipalització del servei d'aigua potable.
1: Bé, va ser una aposta molt clara que varen fer la legislatura anterior. Evidentment, la municipalització d'un servei bàsic com és l'aigua potable era clau per nosaltres, perquè després del pla director que havíem fet, que havíem encarregat del projecte del pla director de l'aigua, ens varen veure que hi havia una sèrie de mancances i, a més, que històricament en els últims anys no es havien realitzat totes les inversions que feien falta per anar adequant tot el que són les instal·lacions d'aigua potable que tot municipi necessita. Estaven, per exemple, amb un 60% més o menys d'aprofitament de l'aigua. Això ens volia dir que hi havia moltes mancances a la xarxa d'aigua potable. Ens demostrava que havíem d'invertir més del que s'havia invertit en les últimes dècades, els últims anys, en el servei d'aigua potable. I tot això, doncs, ens ha servit perquè es fes un pas endavant important. I per tant, la nostra valoració és molt bona amb aquests 4 anys que portem, gairebé 3 anys i mig de municipalització de l'aigua. Hi ha un coneixement molt més profund de tot el que representa aquest servei, un servei bàsic que sembla molt i molt senzill, obrir una xàtica que surti aigua, però a darrere de tot això hi ha uns projectes, hi ha uns equipaments, unes xarxes doncs importantíssimes i que s'han de mantenir, que s'han de tenir acurats. Segurament el tractament de la sequera que vàrem tenir fa un parell d'anys doncs hauria estat diferent si no haguéssim tingut el servei municipalitzat d'aigua.
0: Senyor Cordón.
2: És evident que discrepo en molts aspectes dels que ha comentat, i principalment perquè quan va prendre la decisió, doncs ell quan era alcalde i l'equip de govern, aleshores no m'atreviria a dir, no equivocar-me, de que vam ser l'únic grup municipal que, pel que sigui, vam votar en contra d'aquesta municipalització de l'aigua. Perquè pensàvem, i a dia d'avui continuem pensant, de que és un error. Aleshores, perquè evidentment no tenien capacitat de saber gestionar doncs un servei com el que tenim actualment, i perquè érem conscients i som conscients de que un servei com aquest doncs l'ha de portar doncs a empreses o persones professionals que entenen, diguéssim, del servei, i fins aleshores doncs ens el gestionava doncs el servei doncs una empresa que evidentment coneix el sector, coneix totes les particularitats del nostre municipi, perquè l'ha portat, diguéssim, durant moltes dècades. Vostè sabrà més que jo, perquè ha estat amb altres governs i altres legislatures, que la gestió doncs que feia Sòria doncs l'empresa doncs era bona, no? I quan diem de que no tenien capacitat, bueno, veiem doncs que a dia d'avui doncs la gestió, sobretot del personal, és complicat, i tots aquests aspectes, diguéssim, de voler controlar doncs un servei que se'ns es pot escapar una miqueta de les mans, doncs pensem que sempre és millor fer un capítol 2, diguéssim, de contractar doncs aquest servei externament, perquè finalment, primer de tot, tens en teoria doncs un bon servei, has d'evidentment vigilar i controlar una gestió doncs d'aquest servei, perquè evidentment doncs has de fiscalitzar doncs la feina doncs que fan aquestes empreses que tenen contractades el servei en particular, i pensem doncs que aquest control, aquest seguiment fet des d'una vessant més política, tècnica, diguéssim, de personal d'ajuntament, però que el servei ho faci una empresa externa, pensem que és un funcionament molt millor, no? Per altra banda, quan es va prendre la decisió de municipalitzar aquest servei, bueno, això és de retruc que hauria d'anar de veure quins beneficis doncs té no només el municipi, sinó la ciutadania, diguéssim, de cara, diguéssim, a la quota o el que ha de pagar de l'aigua, no? Bueno, si me pot dir, diguéssim, quin benefici doncs han tingut a nivell de pagar l'aigua, si ha sigut una rebaixa i substancial, perquè és evidentment que s'ha de donar un preu públic, però és un servei públic i municipal, per tant hauria de ser més econòmic que no pas un servei privat. M'agradaria saber quin estalvi doncs ha tingut la ciutadania. I per altra banda, quan vols municipalitzar un servei, també és una reducció de costos de cara, diguéssim, a l'Ajuntament, no? M'agradaria saber si també des d'aleshores fins a dia d'avui, o a dia d'avui, evidentment amb totes les puges i tot el tema de la inflació que s'hagi pogut tenir, si estaríem parlant de que realment doncs ha sigut un estalvi i un benefici econòmic la gestió de la municipalització de l'aigua, en comparació de si hagués sigut un capítol 2, que pagues una quota, pagues la factura corresponent, i fins aquí doncs s'acaba, diguéssim, aquesta relació econòmica.
1: Sí, respondré, però abans deixa'm dir-te una cosa. Jo mai he entès, encara avui no ho entenc, aquesta falera i aquesta obsessió que tens per defensar la privatització de l'aigua potable. Ho has explicat ara, dient que una empresa privada pot fer-ho millor que una empresa pública. Jo hi estic absolutament en desacord.
2: No, interrompeixo un moment, no és per puntualitzar. No és per una empresa privada. El que defensem és que segons quins serveis importants pel nostre ajuntament sigui gestionada per una empresa externa. Ja està.
1: Sí, sí.
2: És això.
1: Totalment d'acord. Per tant, confies més en una gestió privada que en una gestió pública?
2: No, confio més en el servei que em pot donar.
1: És així, és així.
2: No, no, confio més en una gestió d'una empresa que és professional de lo que ha de fer i ha de donar aquest servei, gestionada i controlada i fiscalitzada per part de l'Ajuntament.
1: Recordo perfectament les teves intervencions defensant que la gestió havia de ser privada.
2: És que és evidentment que és una gestió privada, no cal que és que en Cordón aposta per la privatització i no per la municipalització i pel tema privat i no pel tema públic. No estem parlant d'això, alcalde. Estem parlant de que
1: jo penso qui dona... que també estem parlant
2: d'això. No, estem parlant de qui pot donar millor servei.
1: Jo em pregunto, saps perfectament que el 100% de la plantilla menys una administrativa la va assumir l'Ajuntament.
2: Sí,
1: per tant, els enginyers, els enginyers, els operaris que tenia Sorea Agbar, diguem-ho així, es varen traspassar a l'Ajuntament. Per tant, la gestió que es feia a Tarruella amb aquest personal, tant els operaris com els tècnics i els administratius, varen passar íntegrament a l'Ajuntament. Però ara et passaré a donar algunes dades. I te les dic de memòria perquè les treballem cada dia. Però els pots consultar sempre que vulguis a l'Ajuntament, a Montgrí Aigua, que és la nova empresa, el nou nom que vàrem donar al servei públic. Mira, els últims anys, l'empresa que gestionava l'aigua invertia una mitjana d'entre 150 i 200.000 euros a l'any per millorar les xarxes. Això també, tu havies portat aigua, havies sigut alcalde i saps perfectament que aquestes dades són les efectives. Sense augmentar el preu de l'aigua, les inversions que s'han fet de mitjana des que és privatitzada volten els 400.000 euros. Per tant, com a mínim, el doble. Després, s'han fet una sèrie d'inversions que els tinc llistades aquí, però te'ls diré algunes de memòria, per tant me'ls oblido. El pla director de l'aigua, quan es va fer el pla director de l'aigua, marcava una sèrie d'inversions que eren urgents. Una era el refer la potabilitzadora. La potabilitzadora és el principal equipament que tenim en el municipi per servir l'aigua de qualitat a les llars i les empreses. Això està fet. La principal inversió que deia el pla director està fet. La segona gran inversió que deia el pla director era que es havien de refer tots els quatre dipòsits principals d'aigua que tenim en el municipi, perquè tots tenien deficiències. Alguns tenien esquerdes i perdien aigua, i d'altres se'ls havia de refer la part del sostre que havia quedat amb l'humitat, i el que passa entre l'humitat i l'acer i el formigó, doncs es generen aquestes tipus aluminosis que s'han d'arreglar. Tot això avui està fet. Però és que no només això, sinó que només en 3 anys i mig s'han sectoritzat sectors. Tu us recordes, Jordi, perquè ho has de saber-ho, que a vegades quan hi havia un rebentón al principi del poble ens quedàvem sense aigua tot el poble. Ara està tot sectoritzat i amb anelles de connexió. O sigui, quan hi ha un rebentón en un barri, aquell barri es pot quedar, o una part del barri es pot quedar sense aigua, però la resta del poble o la resta del municipi continua tinguent aigua. Hem posat vàlvules de control de pressió a diferents llocs del municipi. Per què? Perquè sabem que a l'hivern Tarruella i l'Estartit som 13.000 habitants, 14.000 habitants, però que a l'estiu som 50 o 60.000, i per tant a l'estiu hem d'aportar més aigua en les canonades i per tant hem d'aplicar més pressió. Quan portem més pressió, quan portàvem més pressió a l'hivern, ens generaven avaries continuades a la xarxa. Doncs amb aquests sistemes de control de pressió, que els rebaixem a l'hivern, la gent té la mateixa qualitat de l'aigua, la mateixa pressió de l'aigua, però en canvi no generem en la xarxa general aquestes avaries que eren tan habituals en la xarxa. Però a més s'han fet d'altres coses. A més de sectoritzar, de posar reductores, de posar comptadors sectorials per saber ben bé allà on hi ha l'avaria, perquè recorda que abans hi havia una avaria i buscaven la varia a veure allà. Mentre no sortís l'aigua pel carrer, no sabien on era. Ara se'ns avisa ja automàticament allà on és la varia. Saps per què? Perquè hi ha comptadors sectorials en molts sectors que ens diuen en aquí s'està perdent aigua. Tot això s'ha fet en 3 anys i mig. Si no haguéssim municipalitzat tot això, no s'hagués fet. A més s'han fet altres coses. Amb el
2: això
1: coneixement...
2: diu vostè, no s'hagués fet.
1: Què s'havia fet durant els últims 15 anys?
2: Què s'havia fet? No,
1: havia sigut alcalde durant 5
2: sí,
1: anys.
2: Sí.
1: Què s'havia fet amb inversions a la xarxa?
2: Anaven invertint i aquí, evidentment, ara entraríem, diguéssim, obro parèntesis. És perfecte i estic totalment d'acord de tot això que explica. Evidentment, si municipalitza un servei, evidentment que s'han de fer coses. Jo en cap moment li dic que no s'ha fet res. Li dic que és un servei que no hagués municipalitzat perquè ens porta, o ens pot portar, o ens porta més problemes si ho porta una empresa externa. Jo no li dic que no es faci bé el servei.
1: Jo no m'he presentat per alcalde per no tenir problemes. Jo m'he presentat per alcalde i sóc alcalde per resoldre els problemes i resoldre'ls de la millor manera possible per la ciutadania.
2: Alcalde, jo només he dit que la municipalització de l'aigua la vam votar en contra perquè no hi creiem i no hi creiem. Vull dir, vostè m'ha exposat tot el que s'està fet. Collonó, només faltaria que tinguem un servei i no el donem i no anem fent coses. Vostè diu que l'anterior empresa no feia inversions. Les feia lentes i era una negociació dura i sobretot, com vostè ha recordat, doncs, que quan havia de fer l'aportació de 150 o 200.000 o no sé, me rectificarà, no sé si era algo més de 200.000, doncs, que cada any havien d'aportar per temes d'inversions. Algun cop ens havíem reunit doncs, a dir, ostres, és que han de pujar el servei. Dic, no, tu vens aquí per dir-me que vols pujar el servei, però trevem la carpeta de tot el que tens pendent d'invertir i aquí s'acabava la negociació perquè sabien que havien de seguir invertint. Ostres, és que fa molt de temps d'això, però bueno, van començar, diguéssim, vostè comenta el tema de la sectorització per controlar d'on tenien les fugues i tota la història. Ells van aleshores ja tenien planificat el tema dels comptadors digitals de tal manera per tal de controlar... Bueno, que hi havia una programació feta aleshores, clar, estem parlant de fa 15 anys, que dius, o 12, vull dir, no, clar, estem parlant del 2014, 15, bueno, no sé quan... I és clar, clar que feien coses. Es diu, no feien inversions, clar que feien inversions. Però clar, aquí vull puntualitzar una cosa molt important. Quan es va prendre aquesta decisió, es va tenir que fer uns números... i es va tenir que fer, diguéssim, un pagament per deixar de tenir aquesta empresa i se li va tenir que pagar uns quants calés. Vostè sap com jo que...
1: Jordi, això no és cert.
2: Espera't un moment. Bé, hi havia un tema de que l'empresa es va deixar d'invertir en el nostre municipi durant molts anys, havia un estudi, l'enginyer com a Gaia, es deia aquell enginyer?
1: Joan Gasca.
2: Gasca. Que Sòria doncs, es va deixar d'invertir no sé, una barbaritat. Allò també es va servir de moltes vegades de dir, escolta'm, destapem això, i allò era un tema de dir...
1: M'estàs donant la raó.
2: No, t'estic donant la raó de que feien unes inversions lentes, les feien, però lentes i no en tiempo i forma, diguem-ho d'aquesta manera.
1: Aquest és el...
2: Però anàvem fent.
1: Evidentment.
2: Anàvem fent. Però, ves allà, però és el que deia, és una gestió tècnica política de l'Ajuntament que traspasses tots els problemes aguts i per haver del que pugui haver de l'altre costat evidentment cap a una empresa externa sigui de l'aigua, sigui de les escombraries, vull dir que tenen en ment ara ho trec a les escombraries perquè també tenen en ment de municipalitzar el tema de la ratificarà el tema de la neteja no la recollida de escombraries i dius, ostres, hi ha serveis que possiblement i ha tornat a el que he comentat al principi no és que no critiquem si fan o no fan vostè les coses és que nosaltres no haguéssim municipalitzat aquest servei.
1: Jordi,
3: m'agradaria deixar-ho aquí perquè tenim cinc temes més a tractar.
1: Només una cosa, a veure...
3: Per acabar,
1: hi ha hagut una afirmació que no és correcta, per no dir que és falsa. Nosaltres no hem pagat ni un euro en aquesta empresa, li hem reclamat 1 milió d'euros per les inversions no fetes.
2: Perdó, correcte, 1 milió d'euros, quan se l'hauria... Té tota la raó, sí senyor. Era aquest fet de que se li va reclamar doncs aquest 1 milió d'euros quan hauria d'haver sigut molt més.
1: Ah, carai, això vol dir que no funcionava gaire aquesta empresa.
2: No, això vol dir que durant molts anys, que jo no estava ni al govern, ni a l'alcaldia, ni tota la història, se li va deixar d'exigir totes les inversions que venien portant des dels seus inicis. Estan parlant de més d'un milió d'euros.
1: No, nosaltres estem parlant d'un milió d'euros d'aquests últims anys.
2: Disculpi, perquè té tota la raó en aquest sentit.
1: D'aquests últims anys, i a més ens ha permès que aquella previsió que hi havia executar moltes obres per deixar la xarxa d'equipaments, de serveis, de l'aigua, que demanava unes inversions durant 20 anys, pràcticament l'hem reduït a la meitat. Per tant, nosaltres estem convençudíssims. No és només Torroella, hi ha una corrent municipalista que cada cop es municipalitza més aquest servei. Per què? Perquè hi ha uns evidents rèdits i uns beneficis demostrats en cada municipi.
3: Ara sí, bueno, passem al primer tema que comentava vostè, si no seria un debat
1: no ens entendríem. Però és que ell no s'entendrà en cap dels partits que formen part de l'Ajuntament de Torroella, ni en aquest cas, això de l'aigua,
2: això ho diu vostè,
1: en el cas de l'aigua.
2: Ah, no, en
1: el
2: cas de l'aigua sí, perquè els van quedar sols,
1: però
2: també val a dir que partits que estaven en el govern en el seu moment, quan van votar el govern a favor de la municipalització, a dia d'avui i fa temps diuen que no. I jo els dic, expresseu obertament.
1: M'agradaria saber quins són aquests partits, perquè estem fent...
2: D'aquí poc els tindrà davant, els hi pregunti.
1: Estic totalment en desacord, perquè hi ha una unanimitat en què el servei funciona molt i molt bé, i a més sense haver incrementat el preu. Això és important.
3: Deixem-ho aquí, perquè no es posaran d'acord en aquest tema.
2: No, en aquest últim punt no es posaríem d'acord.
3: Doncs, senyor Cordona, anem amb el seu primer tema que vol destacar, que és el model de municipi. Sí que és cert que els agrairia algunes intervencions més breus, més curtes, perquè si no el que comentava abans, que no volem fer un debat de 2 hores, potser seran 4 hores, si no és
2: No, que després
1: quedem oberts.
3: Doncs, senyor Cordon, model de municipi.
2: Sí, el primer punt seria model de municipi, com vostè diu, Joan. El nostre model de municipi és evident que amb l'estona que portem difereix bastant del model municipi que vol l'alcalde, o en concret doncs el seu partit aquí representa, que és UPM, no? Tenim molt clar quins grans projectes necessita el municipi i quins reptes s'han d'aconseguir fent una planificació de futur, i per això els nostres tres eixos principals pel que fa a inversions seran els mateixos pràcticament que vam presentar a les passades eleccions. Un serà l'acabament i urbanització de tota la zona esportiva, evidentment doncs amb una piscina municipal, una zona esportiva dissenyada i projectada durant la legislatura 2011-2015, encara que vostè m'ha recordat que no era així i que no se la va trobar dissenyada ni estructurada ni tal, que es va començar a desenvolupar i que els hereus, evidentment, vostè em diu que no, però sí, són els hereus del projecte que varen accedir al govern el juliol del 2016, no han sapigut ni desenvolupar ni acabar a dia d'avui. És de jutjat de guàrdia com ens han tingut tots aquests anys amb una instal·lació esportiva que se l'anomena Pavelló Nou, sense vestidors i sense lavabos. El sentiment de vergonya que estem patint cada vegada que venen esportistes i visitants de fora només pot saber el que està en aquell moment en el pavelló, veient com, per exemple, la gent per fer les seves necessitats més d'un cop i més de 10 vegades, per dir un nombre de vegades que han sigut moltes més, han hagut d'anar al Camp d'Oliveres al costat per estar al poliquilim, en aquest cas també tancats. Un altre punt seria de liguessin l'habitatge social i per joves. Seguirem apostant seriosament en aquest aspecte. Aquesta legislatura, el tripartit, l'únic que han fet és crear una regidoria nova, nous tècnics i dintre d'aquesta àrea. Una gran despesa fixa per uns resultats mínims. La realitat és que a dia d'avui seguim sense una gran borsa d'habitatge social, habitatge per joves i, evidentment, lloguers assequibles. I un altre aspecte molt important és la nostra gent gran, i pensant, diguéssim, en la part final de la vida, perquè és llei de vida doncs, que ens fem grans i tenim unes necessitats. I pensant en la nostra gent gran, i ho lligo amb el model de municipi, ens cal uns habitatges sèniors on la gent gran puguin tenir una gran autonomia amb tots els serveis personals disponibles i necessaris. No estic parlant de centres sociosanitaris, que en aquest cas ja en tenim, ja tenim una bona oferta en el nostre municipi. I uns altres aspectes de model de municipi, que no és que sigui important, és importantíssim, és tenir un model de municipi segur. S'ha de tenir clar quin model de municipi segur volem i s'han de posar tots els mitjans immobiliaris i personals necessaris per tal de recuperar el sentiment de municipi segur. Sentiment que a dia d'avui, i pensem que hauríem d'estar d'acord, no hi és. Tenim clar quines necessitats té el municipi i tenim clar com fer-ho i arribar-hi. Per nosaltres, la seguretat és i serà una prioritat. I dintre, vinculat amb la seguretat, seria un aspecte com és la mobilitat interna i externa, degut a que actualment tenim un model de mobilitat caòtic amb senyalitzacions verticals i horitzontals que només entenen l'equip de govern, creant confusió als conductors. I això passa quan dones tot el poder per crear un pla de mobilitat a una empresa externa sense conèixer les particularitats del nostre poble. No parlo més de mobilitat perquè és un dels punts que tinc més.
1: Molt bé.
3: Alcalde.
1: Celebro que ara critiquis l'encarregar-ho a empreses de capítol 2, com abans deies que no.
2: No, però no parlo de servei, parlo de contractar un estudi, no un servei.
1: El
2: és
1: model,
2: diferent, és molt diferent, eh?
1: El model de municipi, jo penso que tots n'estem orgullosos, malgrat les manifestacions que es diguin en públic, jo penso que el model de municipi no es dissenya cada legislatura. El model de municipi es va començar a dissenyar amb el primer Ajuntament Democràtic i jo penso que és un model de municipi envejat i copiat i posat d'exemple per molts altres municipis de la Costa Brava. Jo penso que hem d'estar molt satisfets de que al llarg de 40-45 anys doncs s'hagi implementat aquest model de municipi basat en el respecte, en la sostenibilitat, sobretot amb el control urbanístic, podem posar exemples molts, moltíssims, del que representa tenir aquest model de municipi en relació amb altres. Hi ha unes dades que són evidents i jo penso que això ens ha permès doncs encarar el futur amb un optimisme i una seguretat, que això ja ens ho diuen no només els experts, sinó les mateixes empreses, no?, que estan interessades en invertir en el nostre municipi. Per tant, el model de municipi que tenim, jo me'n sento orgullós, perquè és un model de municipi fet per moltíssimes idees, per moltíssimes i diferents persones de diferents partits polítics, que jo penso que es van arribar a consensuar aquest model de municipi, doncs, com deia abans, sostenible, urbanísticament controlat, molt respectuós amb el medi ambient, i això repercuteix molt directament en el benestar de la gent i també molt directament en l'oferta de destinació turística que tenim com a municipi. Jo no aniré a respondre projectes concrets, perquè jo penso que els projectes sorgeixen del model, no? I per tant, jo estic d'acord amb alguns dels projectes que ha dit, però no deixen de ser projectes. El tema de la mobilitat, totalment d'acord que Torroella està ubicada en un lloc que és molt complex, si no ja hi hauria hagut solucions molts anys enrere. Per què? Perquè Torroella està ubicada entre el Montgrí i el Ter. I això...
3: En parlem després de mobilitat, també.
1: Sí, no... però sí que és una cosa que és sensible per la gent de Torroella, perquè fem cues, perquè hi ha gent que decideix no venir a Torroella a pic de l'estiu perquè doncs, hi ha aquest problema. S'han proposat diferents solucions, més endavant ja les explicarem quan parlem de mobilitat, però a veure, nosaltres com a model de municipi, jo penso que és un model que hem d'anar perfeccionant de mica en mica, que hem d'anar guanyant en qualitat, però que aquest model de municipi s'ha posat d'exemple no només en fòrums a nivell de Catalunya, sinó a nivell d'altres àmbits, i per tant és un model bastant consensuat i bastant tothom d'acord en que ojalà tota la Costa Brava tingués el tractament que ha tingut el municipi de Torroella. Per tant, els models de municipi es van millorant, sobretot si hi ha estabilitat en el govern, sobretot si hi ha gent disposada a es van millorant, sobretot si hi ha

0: una mica més cap a l'esquerra o cap a la dreta a l'hora de plantejar nous projectes, no? Per tant, el model de municipi, jo penso que és conegut per tothom i només hem de veure que l'increment de població, sobretot de gent que abans venia amb segona residència i que s'ha establert a Torroella o l'Estartit, doncs cada cop és més important. Jo quan vaig començar en l'Ajuntament, en aquesta segona etapa de la meva vida, doncs, si no recordo malament, el municipi tenia 11.500 habitants, ara en tenim 13.000, no? I hem rebut molta gent, que s'ha implementat, sobretot després del Covid, perquè hi va haver-hi molta gent que va decidir que tancar-se en un pis en una gran ciutat doncs era un mal negoci per la salut física i mental, i alguns pobles, en aquest cas Torroella, perquè té molts serveis, doncs es va veure incrementada la seva població, no? Bueno, això no passaria si el model de municipi no funcionés, no? Tenim serveis públics, serveis privats, i som un municipi, com deia, de 13.000 habitants, però que tenim serveis per un municipi de molts més habitants, perquè a l'estiu els tenim.
1: Si els sembla, com que hi ha alguns temes que tractarem en aspectes posteriors, no sé si vol fer alguna cosa més o tanquem aquest
2: no,
1: tema
2: i ja tractem altres aspectes. He exposat el que nosaltres pensem en model de municipi, però sí que, si em permet res,
1: sí,
2: són
1: acabi.
2: 30 segons, perquè l'alcalde ha fet, diguéssim, el seu aspecte positiu que ha dit a l'inici. Vull dir, és de veritat, el seu do de paraula i la seva manera d'embromar i de convèncer, doncs, moltes paraules molt ben dites, un diàleg perfecte, però, evidentment, buit de contingut, i acabo ràpidament. Vull dir, si agafem el seu programa electoral d'aquesta legislatura o a l'anterior, evidentment quan es fa un programa electoral és pensant en el que vols fer, diguéssim, en el transcurs, diguéssim, de la legislatura, no? Vull dir que fan a les seves paraules que si això, que si allò, bum, bum, perfecte, però no, agafem el programa i sí, agafi, és el seu, veurà què ha fet o què ha executat de del que vostè va dir que faria, no? Jo li compro d'aquestes paraules. Això, aquest diàleg, bueno, jo sóc un votant de Torroella, escolta, votem en Jordi Colomí. El que ens acaba de dir ara en un moment, escolta, doncs és un model de municipi que el té rumiat, pensat i tal i qual, però després te'n dones compte de que va passant el temps i tot allò que es va dir no es va executant. I per què, i per què, i per què? Bueno, després hi ha altres aspectes, el per què no pots executar o no executar. Però bueno, vull dir que el motiu de la meva intervenció era per felicitar-lo, perquè
0: Jordi,
2: evidentment doncs, ha
0: no
2: posat
0: sé,
2: de palet, diguéssim, la seva
0: Jordi,
2: virtut
0: veure,
2: de diàleg i de bones paraules.
0: Amb tot el carinyo, jo no sé quin any vas arribar a Torroella, però el que jo dic m'ho crec, i perquè a més ho he defensat sempre, tota la meva vida política,
2: des que
0: em vaig presentar per primer cop, que tenia 25 o 26 anys, i m'ho he cregut sempre. I jo sempre he defensat que si en lloc de fer aquest plantejament, defensar aquest model de municipi, en lloc de fer-ho gent d'UPM, que després es va consensuar perquè la gent s'hi va anar afegint a mesura que va veure que aquest model era el que ens interessava com a destinació turística, com a societat, si no haguéssim cregut en aquest projecte, es haguéssim canviat. Però després s'hi va afegir tothom. Però jo sempre he dit també una cosa, que si els primers 12 anys d'Ajuntaments Democràtics no hagués governat un partit com UPM, segurament el municipi que tenim avui seria molt i molt i molt diferent, perquè només hem de fer que repassar els idearis, no? L'últim pla general que s'havia fet abans d'entrar UPM en el govern proposava que Torroella i l'Estartit, el gran model urbanístic que s'havia de seguir era el de Benidorm, i que havia de tenir 125.000 habitants. I això... No, però això és el model de municipi.
2: El model de municipi vostè l'està centrant en temes urbanístics i en temes turístics. No.
0: T'estàs equivocant completament.
2: El model de municipi és global, la convivència, com ho vull estructurat, com ho vull ordenat, com ho vull amb seguretat, com ho vull amb qualitat de vida, com ho vull, diguéssim, per donar els serveis necessaris pels nostres turistes que vinguin de fora, com vull la meva reestructuració...
0: I tot això és gràcies...
2: Gràcies a UPM, gràcies a Déu, senyor, perquè UPM va estar governant.
0: No. Tot això és gràcies...

0: gràcies
1: que vostè entrés a tenir a la segona etapa.
0: Tot això és gràcies a tenir una idea clara de com ha de ser el territori. Si aquest territori, en lloc de tenir 13.000 habitants, en tingués 100.000,
1: sí,
0: la seguretat, la convivència, les relacions entre les famílies, entre les persones, seria molt diferent. Molt i molt diferent. Per tant, l'urbanisme és molt més important del que la gent
1: es creu. La nostra realitat són 13.000 habitants, no són 100.000. I dintre la nostra realitat de 13.000 habitants i d'un territori de 62 quilòmetres quadrats, doncs nosaltres hem de focalitzar el model de municipi en tot aquests 62 quilòmetres quadrats de municipi i amb els 13 o 14.000 habitants que tenim estables. Ja sabem que a l'estiu doncs, podem arribar als 40.000. Però s'ha de veure en tot. I m'agafo unes paraules. És que Torroella, no sé què, som molt mirall. No, Torroella era molt mirall. Era molt mirall. I ara, darrerament, són paraules seves, això ho fem perquè això funciona, perquè el municipi del costat funciona. No ens hem de veure. Els municipis del costat tenen les seves particularitats, tenen els seus habitants i les seves idiosincràsies. Nosaltres tenim les nostres. No ens hem d'emmirallar amb l'altre, si funciona o no funciona. Ells tenen unes coses. El que pot funcionar en un municipi del costat no ha de funcionar en el nostre. I en moltes coses que a dia d'avui, i no entrarem perquè seria molt, molt, molt extensiu, per dir que és cosa, el que no funciona no funciona, que s'ha posat a Torroella perquè s'ha buscat un altre municipi similar o no amb les característiques
0: digue'm
1: de costa.
0: Digue'm un exemple d'això.
1: No, és igual. Mobilitat mateix, vull dir, s'estan fent accions de mobilitat al poble.
2: Mobilitat tractarem després de mobilitat.
1: Vull dir que
2: no, no vull que ens mengem.
1: No, és que això ho fem aquí
2: temes.
1: Perquè això funciona. No.
2: Canvia de tema, perquè si no ens tronem en ruc aquí i no és el que ja portem 45 minuts de debat i encara queden
1: 45, ja.
2: Encara queden 4 temes a tractar, vull dir que haurien d'anar per feina, a no ser que vulguin acordar d'eliminar els dos últims temes. Parlem de polítiques energètiques, alcalde.
0: Molt bé. Bueno, les polítiques energètiques en el nostre municipi, jo penso que des de fa 5-6 anys hem començat a ser, jo no volia dir líders, però sí a aplicar una sèrie de qüestions que fins ara doncs no s'havien ni plantejat. Tothom ens va obrir els ulls quan l'any 2019-2020 ens van dir que des de la Generalitat de Catalunya volien fer un macroparc eòlic marí a davant de les Illes Medes en el Golf de Roses, no? Això allà ens vàrem mig espantar, no? A partir d'aquí vàrem començar a prendre decisions i decisions basades en l'estudi profund i la informació. Des d'aquell moment l'Ajuntament de Torroella va començar a aplicar una sèrie de mesures per intentar generar estalvi energètic. Això era important per una raó. Primer, per un tema econòmic i després d'eficiència també i de sostenibilitat. Hem de tenir en compte que en 2 anys s'han canviat el 25% de l'enllumenat públic del municipi, no només de Torroella, sinó de Torroella i l'Estartit. S'ha activat una comunitat energètica local. Hem posat plaques a molts equipaments públics que ens estan donant energia a uns 18 equipaments municipals. Amb el tema Plater, un tema delicadíssim, El Plater és el pla director de les energies renovables de Catalunya. Nosaltres hem liderat treballat moltíssim unes al·legacions que després han sigut consensuades en 34 dels 36 municipis del Baix Empordà per intentar posar una mica de seny i una mica d'ordre en aquest plàter, perquè és diferent el tractament que es pugui fer en el Baix Empordà del que es pugui fer en altres espais de Catalunya, no? Aquest plàter el volem aprofitar per generar energia nosaltres com a municipi. Hi ha municipis que comparteixen completament aquesta idea, no? Per tant, l'energia en el present i sobretot en el futur serà un eix fonamental pel municipalisme català. I això ho hem de tenir clar. I com més aviat ens avancem, millor. I els models que ens està presentant l'actual Generalitat i la Generalitat anterior no tenen en compte el municipalisme. I això s'ha de tenir en compte. I nosaltres, en això, som un exponent clar en el Baix Empordà, fins al punt que d'aquí uns dies hem d'anar a fer una exposició a la Fira d'Energia de Sant Feliu de Guíxols explicant un model que volem aplicar. Per què? Perquè és una oportunitat. Penseu que només amb les accions que hem fet aquests últims 4 anys ens hem estalviat 400.000 euros de la factura d'un milió d'euros d'electricitat que teníem en el municipi, en llumenat públic, comptant Terruell i l'Estartit. Teníem un milió d'euros ara de despesa anual, ara tenim, no arribem als 600.000. Encara es queda molta feina per fer, encara tenim moltes plaques per posar a sobre equipaments públics, encara tenim feina per fer en el tema de l'estalvi energètic en relació amb l'aportació d'aigua. La principal despesa energètica en electricitat és tot el sistema d'aigua, treure l'aigua de Canet, portar-la a Terruella, potabilitzar-la i després enviar-la en els quatre grans dipòsits. Per tant, tot això és una feina que és apassionant i que ens ha de marcar molt clarament, i ha d'haver-hi gent molt capacitada per gestionar això, perquè s'haurà de negociar amb moltíssima gent. Però s'està produint un canvi de model a Catalunya amb el tema de l'energia, i hem de saber sumar a la Generalitat perquè no estigui al servei de les grans empreses, sinó perquè estigui també al servei dels ajuntaments i de les petites empreses generadores d'energia, perquè són les que poden generar aquesta ubicació de les noves energies renovables de forma quirúrgica en un espai que és el Baix Empordà, que és tan sensible i que viu bàsicament, en la seva destinació turística, viu bàsicament del paisatge, no? Això ha de ser compatible, generació d'energia, i no destrossar el paisatge. Per nosaltres és clau.
2: Senyor Cordón?
1: Puc estar, evidentment, molt d'acord en tot el que ha dit l'alcalde, amb l'aspecte, sobretot, de lo que ha mencionat de com s'ha d'implantar, doncs, aquestes energies renovables en el territori, no? Evidentment, vull dir, hem d'anar tots a una, de quina manera, doncs, aquest impacte a nivell de territori pot influir-nos o no. Però, bueno, dins de tota la seva exposició, que està molt bé, molt, molt correcta, m'ha quedat amb una dada, doncs, que ha donat, diguéssim, que tot aquest estalvi, diguéssim, de millores de l'enllumenat i tot això, vull dir que ha dit sobre uns 400.000 euros, com es repercuteix, diguéssim, a la ciutadania, no? Vull dir que al final, finalment, perquè el tema de l'enllumenat també és el tenir municipalitzat.
0: Sí, però l'enllumenat sí, públic,
1: Enllumenat públic.
0: Canviar les bombetes i...
1: Sí, no, però l'enllumenat públic, canviar tot això, que dintre de tots els canvis de les bombetes i totes les accions que està fent l'Ajuntament en tema de minimitzar el cost de que paga la factura, que paga l'Ajuntament, doncs estem parlant d'aquests 400.000 euros. Doncs les taxes en el nostre poble, en comptes de disminuir-se, una cosa que nosaltres anem demanant any rere any, doncs quan s'aprovem les ordenances, doncs en comptes de disminuir-se o s'han congelat en algun pressupost o s'han incrementat, o com s'incrementaran, doncs, a les properes taxes del 2027. Vull dir, és una cosa de dir, com jo treballo, miro de reduir el cost del que sigui per l'Ajuntament, doncs, escolta, repercutim, si aquell cost que es redueix va directament a un servei que també paga a nivell de taxa, doncs, al nostre ciutadà, doncs li hem de rebaixar, evidentment, la taxa. No ha d'anar amb una caixa única per cobrir altres, però això ja és un altre tema per parlar-ne. Vull dir, la qüestió és, si jo rebaixo o tinc la capacitat de rebaixar, en aquest cas, el tema del cost de l'enllumenat públic de l'Ajuntament, doncs, bueno, doncs en alguna taxa que vagi vinculada en aquest sentit, doncs s'ha de rebaixar i no s'ha de mantenir, congelar o dir vés a saber què. És l'únic puntualització de tot, que és un 1% o un 2% de tota l'exposició, que és molt correcta, i estic totalment d'acord quan ha parlat de les energies renovables, alcalde.
2: Jo només... No sé, alcalde, si el tema de les taxes, si ho vol deixar pel tema de gestió i promoció econòmica...
0: No, taxes no parlaré. El que sí que diré és que si d'un milió d'euros estalvien 400.000 euros, directe o indirectament, això beneficia la ciutadania perquè beneficia l'Ajuntament. Això és evident. Ara, aquest discurs de que s'han de baixar els impostos i fer més inversions o fer més serveis, doncs això és un discurs que quan estàs a l'oposició alguns fan, alguns feu, però quan estàs al govern no pots fer-ho. Nosaltres sabem perfectament que un estat, un municipi que rebaixi impostos no dona tants serveis, no? O els dona amb empreses privades que tenen un benefici, per tant, un servei pitjor en el ciutadà. Nosaltres no estem en aquesta línia. Jo penso que, ho saps perfectament, Jordi, que els increments d'impostos des de que jo sóc alcalde han sigut mínims, de taxes igualment, i hem intentat ser molt i molt curosos perquè sabem també que les famílies n'hi ha de tot tipus, n'hi ha que pateixen més, n'hi ha que pateixen menys, mm-hmm. I hem intentat, doncs, aquí ser molt i molt i molt curosos. A vegades els tècnics d'intervenció ens diuen hauríeu de pujar una mica més els impostos. Això no ho hem fet, ni a principis de la legislatura ni a finals, i això Jordi ho saps. I per tant, nosaltres continuarem aquesta línia continuista de no pujar els impostos d'una manera important, sinó que ens hem de posar en el nivell de totes les famílies, perquè de Rull de l'Estartit hi ha moltíssimes famílies, i hem de ser curosos en aquest aspecte, no? Al contrari, facilitar, no? Per exemple, s'ha implementat un sistema de pagament d'impostos que la gent sense cap tipus de recàrrec el pot pagar en quatre vegades a l'any, no? I bueno, això ha tingut una acceptació important.
2: Canviem de tema, passem al segon aspecte que volia comentar el senyor Cordón, que és el tema del servei d'escombraries.
0: Molt bé. Comença, aquesta vegada comença...
2: Sí, comença... Sí, sí.
1: La gestió política del servei d'escombraries, neteja viària i platges els darrers anys ha sigut pràcticament nul·la. Curiosament, un servei gestionat directament per l'alcalde. Estem en situació de pròrroga de la plica anterior. Clar exemple que no han sigut capaços de generar una nova plica en temps i forma per tal que el nou contracte d'escombraries i neteja hagués començat quan li tocava. Ja en rectificarà si m'equivoco, però haurien d'haver tingut un nou contracte l'any 2025? Bueno, ja me dirà si era el 2025 o no. Pensar en municipalitzar el servei de neteja, bueno, tenia aquí notat, neteja no, de recollir escombraria, és un gran i greu error, de la mateixa manera que va ser la municipalització del servei de l'aigua. Pensar en el servei de recollida d'escombraries porta a porta per un municipi més vertical que horitzontal és un error. Pensar en contenidors intel·ligents és un error. I si a tot això està pensant en aprovar una plica d'escombraries que quasi bé triplicarà el cost actual, doncs senzillament, i en resum, està cometent un gran error. Vostès, l'equip de govern actual, tenen majoria absoluta i tiraran endavant amb la licitació de la nova plica tal i com s'està treballant. Però no fent trampes al solitari. Si en política no vols que avanci un tema, es crea una comissió. I la comissió que va crear vostè per la redacció de com tindria que ser la nova plica és una cortina de fum i una cosa endavant, degut a que no ens enganyem. No es licitarà el servei abans de les eleccions. Governar vol dir prendre decisions. I vostè va ser covard de prendre la decisió de tenir un nou contracte d'escombraries l'any 2025. Si aquesta és la data, si em pot confirmar que s'acabava. Ara busca la complicitat dels grups de l'oposició per amagar la seva mancança de lideratge en aquest aspecte. A nosaltres ja veu que no ens troba. Les reunions de les comissions es va fent i estem al corrent, però no podem fer propostes davant d'un model de servei que no hi creiem i que, sobretot, que pensem que no serà l'òptim pel nostre municipi.
2: Senyor alcalde.
0: Ja està.
1: I tant. Curt i ras.
0: Aquesta intervenció ha vingut a disculpar que de les totes les reunions que hem fet has participat en una, de les 18 reunions que hem fet, ja, i vens a dir que no serveix per res.
1: Acabo de dir que estem al corrent però no participem ni participarem, ja l'he dit.
0: No, doncs mala feina des de l'oposició, quan tots els partits de l'oposició han participat, en la majoria de reunions, varen fer una comissió que no era per buscar majories, sinó un representant, era un representant per cada grup polític, i malgrat tinguessin un regidor o dos, com tens en el teu grup, on tinguéssim sis com teníem nosaltres, per tant vàrem fer un regidor per cada grup polític perquè fos una comissió oberta, que es consensués el model i que tothom parlés, i parlés lliurement com s'ha fet, i n'estic orgullosíssim de tots els partits polítics que han participat en aquesta comissió, i he trobat realment una falta de, diguem, de responsabilitat política que tu, com a cap de l'oposició, només hagis participat en una reunió de 18. Ho trobo una falta de responsabilitat política, Jordi, i tot l'altre són excuses de mal pagador.
1: Ni excuses de mal pagador ni històries, alcalde. A la primera reunió vas tenir suficient per dir que qualsevol de l'equip de l'oposició, de representants de l'oposició, digués alguna aportació del que vostès com a equip de govern tinguessin en ment, no es trobarien mai el consens,
0: el consens que vostè està dient. Quina casualitat, totes les propostes que estan sorgint no s'han hagut ni de votar, perquè algunes han sigut propostes de grups de l'oposició que, per cert, han sigut interessantíssimes.
1: I tant, i sóc conscient de quines propostes...
0: Però és que no n'has fet arribar cap, Jordi, tu.
1: Jo ja li dic. Per tant, alcalde, li puc dir més alt, però no més clar.
0: Jordi, excuses de mal pagador.
1: No són excuses de mal pagador. Estic al corrent de tota la... Estic al corrent de totes les reunions, i vostès van de cap a dret aprovar una plica que ens portarà més problemes que beneficis. No vol entendre ni vol escoltar.
0: No.
1: Ja està.
0: No,
1: i
0: no.
1: aquesta conversa que estic tenint amb vostè també les tinc, evidentment, amb els altres representants del grup de l'oposició que estan donant les seves aportacions, perquè en algun aspecte també hi creuen, en aquest sistema. Però això és diguéssim, posar, diguéssim, l'exemple que no ve el cas, amb la total diferenciació. Ens tornarem a quedar sols amb una votació com aquesta.
0: Sí, ja sí. I sols afortunadament el resultat serà com el de l'aigua, com el de Montgrí Aigua, afortunadament.
1: Sí, li sinc notar ara mateix que no serà.
0: Sí, sí.
1: Endavant. Bueno, primer s'ha de veure que, ojalà, es pugui licitar, o es pugui presentar, diguéssim, un procés de licitació de l'aplica abans de les eleccions, perquè després no hi haurà temps, però bueno, quin problema hi haurà, d'aviam com es fa un canvi de servei a mig de l'estiu,
0: no,
1: i tot anirà. Però bueno, això és un altre debat.
0: La realitat
1: és que no hi creiem amb el model que vostès el porta.
0: Mira, no cal...
1: Alcalde, no, el porta-porta es costa 3 milions d'euros, si no vaig errat, o 2 milions i pico.
0: Estàs tot...
1: Contenidors intel·ligents. Quan vostè s'emmiralla, Girona mateix... És un caos. Un caos. Contenidors intel·ligents. Vostè està convençut que un usuari agafarà dir, ostres, avui tinc que baixar a les escombraries, però no, avui no me'n toca. No.
0: Ho veus com...
1: Som un municipi turístic.
0: És molt greu el que estàs dient.
1: No, s'han de facilitar les coses.
0: No tens ni idea.
1: No tinc ni idea, alcalde.
0: No tens ni idea del que s'ha consensuat en aquestes 18 reunions que tu... perquè a la primera no et va agradar, has decidit no venir. Jo segueixo dient que el no venir és excuses de mal pagador, perquè al principi era, no, aquesta hora no ens va bé, bueno, doncs no ho farem a les 8, ho farem a les 6 de la tarda, vale, a les 6 de la tarda, no, ara tampoc perquè tinc feina. Escolta, aquesta explicació és la primera vegada que la sento.
1: La meva vida personal, laboral, vostè diu que és excusa de mal pagador. Li compro, perquè vostè
0: jo penso quan que com a cap de l'oposició has d'estar en els grans projectes del municipi. Bé,
1: doncs,
0: i has d'estar-hi per responsabilitat política.
1: Com a cap de l'oposició,
0: i si no hi ets, és perquè tens altres interessos, i ja està.
1: De tots els projectes grans del municipi.
0: En el tema de residus és tan important que tots els partits polítics de l'Ajuntament, del govern i de l'oposició hi han sigut tots. Aquesta és la realitat. I l'únic que no hi ha estat ha sigut
1: tu. No s'esvari.
0: No, però és que ens sap greu.
1: Ni s'esvari ni em renyi.
0: Ens sap greu perquè,
1: no, no, ni
0: perquè és veritat.
1: Ni s'esvari ni em renyi.
0: I a més, això és públic. És públic i notori en tots els partits de l'oposició. Que fas les comissions i dius, bueno, ja hi som tots. Dic, espereu-se, falta un partit. No vindran pas. Bueno, doncs això és el que sap greu, Jordi, perquè era una comissió oberta, on tothom hi està dient la seva i estan sortint propostes molt i molt interessants. El model de Girona, evidentment, que és un model que no funciona, però aquest no és el model de Torroella, és un altre model, i a més tenim uns objectius. Com a municipi, que és millorar el reciclatge, millorar unes mancances que hi havia amb l'aplica que vau fer vosaltres. És evident, no hi havia ni una resposta després de les primeres accions de cada dia. Com és que a les 10 o les 11 del matí ja s'ha donat i es tanca el servei en aquesta aplica? Com és que no hi ha un repàs a mitja tarda per si hi ha algun problema de repàs de carrers o de repàs de bateries de contenidors? Tot això s'ha de solventar, Jordi. Doncs són mancances. Per què no teniu un model de...
1: Per què no hi eren?
0: En l'aplica anterior. Això ho vau fer vosaltres?
1: No. Vull dir, tot això... Per què no es feia el servei? Per què no s'ha fet un seguiment? Vostè sempre m'ha posat en cara de que l'aplica que tenim actual, alcalde, la va signar vostè quan era alcalde. Sí. I no és d'aquesta legislatura, ja la legislatura anterior,
0: Aquesta aplica, Jordi, la vau fer sense consens, la vau fer vosaltres, la vau fer sense consens, la teníeu ganes de fer-la ràpid. Sí que és veritat que no la vares liderar tu, és veritat, però va néixer amb errors importants.
1: Puntualitzem, alcalde, va néixer amb les necessitats d'aquell moment.
0: I doncs per què el mateix any vau començar a fer modificacions?
1: De les mateixes maneres que els últims anys vostès, no només modificacions, que només anaven fent increments de partida pressupostària
0: per intentar solventar el problema d'aquesta partida.
1: No, que moltes d'elles era Jordi, no per solventar el problema, Jordi, sinó per solventar la manca de servei que havien de donar.
0: Jordi.
1: Que havien de donar
0: no,
1: i no donaven.
0: No. Els contenidors que vau preveure són de 1.100 litres. Aquests contenidors els hem hagut de doblar i triplicar en algunes bateries. Per què? Perquè eren totalment insuficients. Ara posarem uns contenidors que són el doble, que són intel·ligents. O sigui, amb dues fraccions seran intel·ligents. Per què? Perquè no volem que ens passi el que ens està passant.
1: Perfecte.
0: Que tothom barregi, que tothom... Volem saber, perquè a més haurem d'aplicar bonificacions a qui ho faci bé, doncs s'ha de fer bé. Aquesta aplica, Jordi, que jo... A veure, l'he criticada...
1: Aplica que ens comportarà un 30% d'increment de la taxa.
0: Pot ser.
1: No, potser no.
0: Com a tots els municipis, eh? Per què? Perquè el que et demana Europa...
1: Jo entenc que ens devem al cal del nostre municipi.
0: Sí.
1: Ens devem el nostre servei de recollir escombraries, ens devem el nostre servei dels nostres
0: evidentment,
1: serveis.
0: Evidentment,
1: tant,
0: Jordi.
1: S'està plantejant un servei que implicarà un 30% més a la butxaca de cada ciutadà o ciutadana.
0: O a lo millor menys, si ho fan bé, perquè saps quin és el problema de Torroella? Que aquesta aplica no ens ha permès arribar al 60% de reciclatge. Estem en el 40% i escaig. L'hem millorat un 5% aquests últims anys. Hem d'arribar al 60% el 2030. Per què?
1: I hem d'arribar penalitzant...
0: Bonificant els que ho facin bé. I perquè hi ha molta gent que ho fa malament.
1: Doncs, això sí que és feta la trampa.
0: No,
1: augmento-t'ho un 30%,
0: Jordi,
1: però si m'ho fa bé, l'augment serà poder d'un 5 o cap.
0: No, Jordi, Jordi, saps què és això? No és jugar cartes. Això és complir normatives europees. I això és el que hem de fer.
1: Sí, clar que s'han de complir. Però per complir les normatives, es diu, si vostè compleix la normativa, li bonifico. Si no... té un 30% d'increment de la taxa.
0: Mira, et donaré...
1: Això és el missatge que està donant, alcalde.
0: Et donaré un exemple. En els últims 4 anys hem augmentat 2 mesos els serveis de temporada alta. O sigui, estava contemplat juliol i agost, temporada alta.
1: Sí.
0: Escolteu, Setmana Santa tenim plena ocupació. Fegim Setmana Santa. Juny ja... comença a tenir problemes. Afegim-hi juny. Uh-huh. El setembre, què passa al setembre? Home, s'estan allargant les temporades. Ara actualment tenim gairebé 5 mesos de temporada alta, amb els serveis, vull dir, amb els serveis incrementats. És culpa d'uns o d'altres? Jo no dic que sigui culpa d'uns o d'altres, jo dic que són realitats que aquella plica no tenia contemplada. Per què? Perquè l'oferta de la destinació turística ha anat millorant, s'ha anat allargant la temporada i algunes coses s'han de modificar. No pot ser que a les 10 del matí o a les 11 del matí, quan ja han passat els escombriaris i quan ja ha passat a recollir les basures, si a les 12 hi ha algú que tira una bossa a terra o tira o deixa un moble, doncs que fins l'endemà o fins al cap de dos dies no solucioni. Què hem implementat aquests últims temps? Doncs un servei de reforços per escombrar durant tot el dia, tant a Torroella com a l'Estartit, i reforços perquè a finals del matí i a tota la tarda es repassin bateries de contenidors. Per què? Perquè és el gran problema dels municipis, que la gent, a vegades, hi ha un tant per cent molt petit, que és incívica, i no actua bé, i després ho pateix la resta de la població. I sempre hi ha aquella frase tan repetida que no és més net qui més neteja, sinó qui menys embrut. I nosaltres tenim molta rotació de gent, a l'estiu tenim problemes perquè hem d'atrapar l'incivisme, i en canvi a l'hivern ens funciona molt millor. Per què? Perquè són la gent que vivim tot l'any, que ja tenim una sèrie de pràctiques estudiades i ja molt interioritzades, i això no ens passa, o no ens passa tant. Que hi ha coses a millorar, evidentment. Aquestes reunions que fem de la comissió, de la que jo n'estic extremadament orgullós, perquè tothom ha aportat idees i jo penso que farem una molt bona plica, em sap greu que no hi hagis participat, Jordi, la veritat, em sap molt de greu, aquestes idees que ara manifestes a les xarxes aquí, doncs també els podries manifestar allà, però has decidit fer política per xarxes, bueno, doncs ja està,
1: Tu? Jo, per exemple, diu xarxes, sou borrot, jo de l'aplica no he parlat res, ni el que es gestiona tal i qual, però ja l'he dit a la meva exposició, diguéssim, quan he parlat d'escombraries, venir allà, escoltar propostes que fa, o des de l'inici, tècniques o no tècniques, però finalment són polítiques, de com ha de ser una nova aplica amb la qual no hi creus.
0: Però Jordi...
1: I després, a part de que no hi creus, si tu vols fer una proposta per canviar allò de dir, per exemple, el porta a porta, no hi creiem, el porta a porta, què faré jo de dir-li a vostè, alcalde, no faci el porta a porta perquè no funcionarà. Salón Galimaties, som un municipi vertical, no som un municipi horitzontal, portarà més problemes que dificultats, portarà més merder, quan dic merder, merdes al és... carrer que no pas, no és, però... no som un municipi per fer un porta a porta.
0: Jordi, es coneix,
1: volem focalitzar el porta a porta només en un nucli. Bueno, doncs què faré jo d'estar allà una
0: està
1: hora?
0: Molt estudiat tot això.
1: Perfecte, a més, convençut, des del moment que es fa l'exposició, entenc que està estudiat no només políticament, sinó tècnicament, segur, seguríssim.
0: De la primera idea de la primera reunió que es va fer, que dius, jo com que vaig quedar decebut, me'n vaig, bueno, d'acord,
1: me'n vaig presencialment.
0: S'han canviat moltíssimes coses, s'han anat millorant, però tot això a base d'aportacions d'estudis.
1: Ho vaig veient en el resum que van passant
0: no deixa de ser un acte escrit.
1: I les presentacions...
0: Allà es diuen moltes coses, es fan moltes reflexions...
2: Però haurien d'anar acabant,
1: però el resum... Que sí, però vull dir que no hi participo activament, però que estic, com li dic, que estic al corrent. A partir d'aquí, a veure, com diu, ostres, és que en l'acte hi ha moltes coses que es diuen i no s'hi posen. Vale, li compro de dir, ostres, això no ho coneixes o has dit una cosa que no està en l'acte i s'ha exposat. Vale, molt bé, doncs això ho desconec. Però en general, vale, no participo, d'acord, vostè diu, però bueno, al final
0: no
1: pots remar en una direcció quan veus que, ja no dic, tota la resta, la majoria estan remant cap a una altra, i dius, ostres, doncs què faré jo d'anar remant cap allà quan...
0: Intentar convèncer, com fem tots.
1: No, però
0: si tens arguments, sí.
1: No, però, alcalde, teniu una cosa molt... I s'entrença, ja sigui a tot el municipi, o en un nucli, o en un punt, o porta a porta, jo ho sento. Nosaltres no hi creiem. Per tant, per molt que jo intenti explicar-li, exposar-li de que això no pot funcionar per això, però si tenen vostès clars de que...
0: Però això és la democràcia, Jordi.
1: Clar que és la democràcia.
0: Discutir, exposar, i a vegades es guanyen les propostes i a vegades es perden.
1: I tenen l'estudi de que això funcionarà. Pues al final, quan t'ho expliquen amb l'estudi, uns doncs, ho veuen bé i creuen i diuen, vale, doncs vinga, doncs, accepto l'estudi, doncs uns altres pensen, per molt que m'ho expliquin, i acabo jugant, doncs en aquest aspecte, sobretot, i si ets d'aquí, amb el porta a porta, doncs no...
0: Jo segueixo no pensant, i ja també acabo, Joan, que el que no s'aprovin les teves propostes, algunes de les teves propostes, no és excusa per no participar i no manifestar, perquè tu et deus a una sèrie de gent que va donar la teva confiança en les eleccions i per tant has de defensar la teva postura. I això només es pot defensar amb reunions sectorials que fem, aquestes comissions de seguiment i de proposta, i jo en allà trobo a faltar la teva presència com principal partit de l'oposició, Jordi, i això deixa-m'ho dir, jo penso que vas prendre una decisió molt i molt, diguem, fàcil i molt pràctica, però jo penso que quan ens presentem en política, quan ens presentem a un càrrec, hi ha una sèrie de qüestions que són innegociables, que és que s'ha de manifestar, tant si es guanya com si es perden les eleccions, s'ha de participar de la vida política, i s'han de manifestar les idees, i s'han de manifestar les propostes, perquè si no, dir a mi no m'agrada això, doncs no vinc, imagina que ho féssim tots, això. No pot ser això, Jordi. I tanco.
1: No.
2: Us he de tallar, sí, ja, no, ja em sap greu. De fet, també els dos últims temes que teníem per tractar ja ens sap greu, però no se'ns ha tirat el temps a sobre, portem més d'una hora i quart de debat sobre Torroella de Montgrí i l'Estartit. Entenc que també enteneu que aquests dos últims temes, que també s'han tractat una mica perquè eren gestió i promoció econòmica i mobilitat, també s'han comentat durant els aspectes anteriors. Ho hem de deixar aquí, aquest govern i oposició de Torroella de Montgrí i l'Estartit. Crec que ha estat un programa, un debat constructiu, intens, també, amb dues visions molt diferents del que és un municipi tan complex, també, amb dos nuclis tan diferenciats com som Torroella i l'Estartit. Vull agrair-los la vostra assistència en aquest programa. Ens espera un curs polític intens per endavant, fins amb aquest horitzó que comentàvem al començament, amb les eleccions municipals a finals del mes de maig. Així que vagi molt bé aquest curs polític, perquè si va bé a vostès, evidentment també anirà bé al municipi de Torroella de Montgrí i l'Estartit.
0: Sí, home, sí,
2: moltíssimes gràcies als dos i fins la propera.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres i fins la propera.
1: Fins aviat.
3: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà, i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
4: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli. Un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
5: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores, perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
6: La ràdio de l'Empordà.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
7: 25 anys.
8: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
6: Ràdio Capital.
7: 25 anys.

Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona...

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Argeu d'Havaneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
3: Adéu.
2: Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Ací Artur de la Fumiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital. 20.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La Ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Hola, som Gemma Recoder, directora a Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
4: Ràdio Capital.
2: 25

començaves a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.